0: les vacances?
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Hi ha una planta al cap de vall que aguanta un bacteri que vol anar pujant. Hi ha una planta al cap de vall que aguanta un bacteri que vol anar pujant. La planta que aguanta. Hi ha el bacteri que ja té senderi, hi ha una bèstia es vol assemblar. Hi ha el bacteri que ja té senderi, hi ha una bèstia es vol assemblar. La planta que aguanta el bacteri senderi. I la bèstia que un xic rumia i voldria ser com un humà. I la bèstia que un xic rumia i voldria ser com un humà.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Aquesta és la història d'un eriçó que vivia a la muntanya. Es deia Bru, l'eriçó Bru. I aquesta és la seva història.

sortia cada matí de casa seva, alegre i de bon humor, a buscar menjar. Sempre trobava alguna cosa, glans, herbes, flors, insectes... Sovint tornava a casa ben content i satisfet del seu dia. Però un bon dia, mentre remenava les fulles del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere uns matolls. Espantat i sense entendre el que estava passant al seu voltant, es va encongir i encongir fins que es va fer una bola. Una bola de punxes, esclar. D'aquesta manera ningú li podia fer mal. Però qui seria allò que s'amagava darrere dels matolls? La curiositat el va fer desplegar-se i acostar-se lentament. Quina sorpresa! Un altre eriçó! Quina il·lusió! Pensava en Bro. Ja tinc un amic. Li va agafar moltes ganes d'abraçar-lo, però... com s'abracen dos eriçons? Si es punxerien per tot arreu! Tot arreu, tot arreu.

0: però es va quedar trist. Havia trobat algú a qui no podia abraçar. El va deixar marxar i es va quedar sol. I encongint-se, es va convertir de nou en una bola de punxes. Estava trist. Aviat va entendre que havia de continuar. No podia oblidar-se d'ell mateix. Havia de continuar buscant menjar. A poc a poc van anar recuperant la seva alegria i van anar recollint aglans i altres fruits que li agradaven molt. S'estirà una estona a jeure entre les arrels d'un arbre que sobresortien de la terra i s'adormí. Quan va obrir els ulls, tenia algú que l'observava. Era un mussol! I es deia Pot! Pot! En un primer moment es va quedar espantat una mica, però no va voler fer-se una bola de nou perquè se'l va mirar i... quins ulls més bonics que tenia! I quina cara més tendra! De sobte, se'n va adonar. En Pot sí que el podia abraçar. En Bru es va posar molt content, molt i molt content. A partir d'aquell moment, en Bru acaricia les plomes d'en Pot i en Pot passeja les ales entre les punxes d'en Bru. I han continuat el camí junts. Mentre en Pot dorm, en Bru aprofita per buscar menjar. I quan en Bru dorm, en Pot l'abraça i el protegeix de la foscor de la nit.
1: Bé, aquesta és la història d'en Bru, d'en Bru i d'en Pot. Els dos viuen a la muntanya i quan es troben, canten aquesta cançó.
0: Bé, aquest és Trivet, no?

El corrent d'un riu avança, és una força bruta que mai no descansa. Un àngel exterminador, un foll devorador amb una immensa panxa. No cal que hi busqueu refugi, no hi ha escapatòria perquè a tots alcança. És un moviment orgànic i transoceànic que per tots s'escampa. Des del gel de l'Àrtic fins als plans de la Pampa.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ja no ha passat mai més pel seu carreró. Quan surt al vespre sola a passejar. Quan el sol s'amaga darrere l'horitzó i flirteja amb la lluna fent el sopar.

Tot caminant vora ribera, un pui explica el canyissar. Se cal sempre posar enrere per espiar l'aigua baixar. La canya li diu fulles blanques quan bufa un vent molt secaner. Fresca, fresca són les meves anques i tu tens el cap fet malbé. Fresca són les meves anques i tu tens el cap fet malbé.

Passat la cantonada, sou uns crits, veiem que no ho sé. Són quatre que fan la trucada, dos olius, un pi i un garrofer. Vine a mi, diu el pi en garrofa, no té res, es passa té callat. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crític, truca'm d'un as. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crític, truca'm d'un as.

més seriós, més nobles al roure, de conversa amb un abricoter, que s'explica com s'ha de fer coure, on així l'altre potser. L'abricot és per fer confitura, i el teu gla me vols dir el que em fas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Allò, 93.1.

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
5: Bon dia. Fins dissabte seguirem amb la dorsal anticiclònica per sobre nostra i potser a partir de diumenge respirarem una mica millor. Es normalitzaran les temperatures abans que probablement tornin a pujar. De moment, per avui, des del matí un sol espatarrant. Per no canviar, uns ventets a llevant i molt poc núvols al cel. Continuem amb vigilància taronja per força calor. El risc d'incendi és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. El mercuri pujarà fins a 28 a Matamala, 27 a Vià, 29 als Banys de Sant Tomàs, 35 a Caià, 35 també a Sant Miquel de Llotes, 32 a Sant Hipòlit, 34 a Montoriol i a La Manera, 36 als Banys, al Vallespí i 31 a Polies. Es manté la calor nocturna en zona de plana. Avui Sant Hipòlit, per Sant Hipòlit tot ha de ser bonic i polit.
2: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
4: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

aquesta curta estona te va fer florir. Te recordi, Amanda, els carrers mullant-se a noves al·lusines.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Eva i tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè pot posar els peus dins l'aigua.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo.

com un lliri de platja, dignet i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Bon dia, són les 7 i comença l'hora fresca. Per aquesta primera mitja hora, doncs, la primera entrevista del dia, perquè avui n'hi haurà tres, la primera parla, doncs, de l'Hospital de Cerdanya. Després tindreu dues cròniques, sobre la primera sobre els 100 anys dels fets de Pras de Molló i després, com sempre, la crònica CO2. Però per ara us deixo amb l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Fins dissabte seguirem amb la dorsal anticiclònica per sobre nostra i potser a partir de diumenge respirarem una mica millor. Es normalitzaran les temperatures abans que probablement tornin a pujar. De moment, per avui, des del matí, un sol espatarran. Per no canviar, uns ventets de llevant i molt poc núvols al cel. Continuem amb vigilància taronja per força calor. El risc d'incendi és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. El mercuri pujarà fins a 28 a Matamala, 27 a Vià, 29 als Banys de Sant Tomàs, 35 a Caià, 35 també a Sant Miquel de Llotes, 32 a Sant Hipòlit, 34 a Montoriol i a La Manera, 36 als Banys, al Vallespí i 31 a Polies. Es manté la calor nocturna en zona de plana. Avui Sant Hipòlit, per Sant Hipòlit tot ha de ser bonic i polit.
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: En el 2023 hi va haver un problema de regularització per a alguns treballadors de l'Hospital de Cerdanya. És el tema de la següent entrevista.

0: Ràdio Arrels.
1: Salut a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: L'any 2023, persones treballadores a l'Hospital de Cerdanya a Puigcerdà, considerades treballadores frontereres i de nacionalitat espanyola, van rebre notificacions de la Hisenda espanyola amb l'objectiu de regularitzar la seva situació fiscal. Aquestes notificacions es fomentaven en la consideració que aquest establiment, que és una agrupació europea de cooperació territorial, era una entitat pública dependent de la Generalitat de Catalunya i, per tant, integrada a l'Estat espanyol.
3: Aquest plantejament...
2: Doctor Xavier Cuní, director general de l'Hospital de Cerdanya.
3: Va provocar que aquests... que 33 treballadors de l'Hospital de Cerdanya rebessin una notificació on els demanaven que regularitzessin aquesta situació i els feien pagar impostos a Espanya, impostos que ja havien pagat a França. 28 van haver de pagar, els altres 5 es va poder aturar el procediment. Això, al nostre entendre, era un tema totalment il·lògic degut a que aquests treballadors ja havien pagat els seus impostos a França i no se'ls podia, d'acord amb els tractats internacionals, fer pagar una segona vegada.
2: Rosibel és una de les afectades i viu a la Guingueta.
4: L'he viscut doncs, en primera persona i jo concretament el 2024 a principis és quan ja va començar tot, bueno, vam començar jo i altres companys a rebre aquests requeriments per part de l'Hisenda Espanyola que primer ens demanaven informació que demostressin que realment estaven pagant impostos a un altre país i com és que no els pagàvem a Espanya. Vam enviar totes les declaracions de la Hisenda francesa, que són els revenus dels tots els anys que ens ho demanaven, i tot i així al cap d'uns mesos ens van començar a demanar els requeriments monetaris de l'any 2019-2020 i que els paguéssim.
3: Doncs a partir de l'any 2023 es comença un procés en el qual des de la direcció de l'hospital s'intenta revertir aquesta situació d'acord amb la idea de que som un hospital binacional, que els ingressos que rep aquest hospital i els ingressos que reben aquests treballadors no venen exclusivament de la part catalana i per tant espanyola, i que per tant aquests treballadors no podien ser considerats treballadors públics d'una administració i no de l'altra. Tot això el que va fent és que durant aquests anys es materialitzi es demani un procediment amistós entre el Tresor Públic francès i la Hisenda espanyola per tal de regularitzar aquesta situació en un primer moment que no se'ls reclami a més treballadors aquesta doble imposició i sobretot no se'ls reclami de forma continuada per tots els anys, perquè l'any 2023 se'ls demanava pel 2019 i pel 2020 i teníem l'espasa de Damocles de que els demanessin pel 21, pel 22, pel 23, pel 24 i d'aquesta forma seguidament.
4: Hi ha treballadors i treballadores que han hagut de demanar crèdits per poder pagar aquests imports. tothom se coneix la seva situació, però clar, hi han arribat molts casos a demanar doncs això, crèdits per pagar els imports i alguns fraccionaments a la Hisenda espanyola, que en tots els casos doncs Hisenda ho ha acceptat, fraccionaments mensuals per poder fer front a aquests diners, a aquests pagaments.
3: La gent del Tresor Públic francès ho van veure clar des del primer moment i ens han ajudat amb tot i en tot moment. També jo voldria fer aquí un esment del govern espanyol, la subdelegació del govern espanyol a Girona, que també ha fet un esforç molt important, així com tothom. Vull dir, aquí no hi ha protagonismes clars. Potser l'èxit d'aquesta resolució és haver anat tots i en tot moment d'una manera única i sota uns criteris molt clars tècnics i sota uns criteris polítics, tots junts per tal d'avançar en aquest procés. I vull donar les gràcies també tant en els sindicats com en els treballadors, com en els representants dels treballadors a l'hospital, perquè hem demostrat una unió que és el que ha pogut portar-nos a bon terme tot plegat. El que sí que és inèdit, per dir-ho de manera, és una solució d'aquestes característiques, on uns reconeixen que s'han equivocat. I això per nosaltres és important. I a més, es reconeix amb un tema que per nosaltres és molt important, que és que Hisenda reconeix aquesta singularitat de l'hospital. És important aquest reconeixement de la singularitat escrit per una administració com la Hisenda espanyola, perquè és una porta oberta a que altres administracions franceses i espanyoles reconeguin aquesta singularitat. O sigui, per dir-ho d'una manera, no crea jurisprudència, però quasi. La segona cosa important és la tranquil·litat de no pensar que et poden venir a reclamar l'any 2022 o l'any 2023.
4: Sí, és tranquil·litat. Com s'ha dit, doncs ens han retornat tots els diners que vam pagar amb els interessos corresponents i a dia d'avui doncs, l'última afectada va rebre l'últim pagament.
2: Heu estat recolzat per l'administració de l'Hospital de Cerdanya?
4: Sí, totalment. En tot moment doncs, vam rebre l'acolzament i l'ajuda amb tots els passos i tots els documents que havíem d'enviar ens van posar a disposició nostra dels afectats doncs, a l'equip jurídic de l'hospital. La gran majoria d'afectats el vam seguir, aquest equip, vam estar amb ells i hi havia afectats que van decidir doncs, anar amb uns advocats fiscalistes que ells mateixos van pagar de la seva butxaca. Però sí, a part d'això doncs, hem estat recolzats i el nostre objectiu comú era doncs, que això s'arreglés en benefici dels treballadors afectats i en benefici de l'hospital.
2: Finalment, l'equip directiu considera que, més enllà d'aquesta resolució fiscal, cal continuar treballant per avançar en el reconeixement dels professionals de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya com a veritables treballadors transfronterers i en la progressiva homogeneïtzació de les seves condicions laborals.
0: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
5: D'aquí poc, la crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Però per ara, prenem l'avió cap a Eslovènia gràcies a la següent música.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931, però després es veu obligat a anar cap a un model federal de l'estat espanyol i, a l'agost de 1932, s'aprova el famós Estatut de Núria, el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya.
1: Tot i així, aquest Estatut de Núria, ja aprovat, responia a un model federal d'estat i de passava, com per la denominació i per tot el que l'integrava, a la concepció unitària espanyola. Ja era un concepte federal. I això, aquest tema, evidentment, va condicionar els debats parlamentaris de l'estat integral que volia mantenir, per descomptat, Espanya unida, per dir-ho així.
0: Sí. Una grande libre, però encara no hi som.
1: Encara no es deia així, però en tot cas sí que ja el concepte hi era ben present. Tot aquest procés de negociacions condueixen que Francesc Macià és president del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i evidentment ho és fins al desembre del 1933, que mora anticipadament el que la gent esperava. No? Tot i així, en aquest curt període de temps que ell és president de la Generalitat, fa una gran obra de govern, viatja per molts llocs de Catalunya, tot tipus d'actes. Ja que es troba a Ràdio Rels, citaré que un dels llocs que va visitar va ser Terrassa, a inaugurar la Ràdio Terrassa, l'emissora municipal de Ràdio Terrassa. I jo amb fotografies i importants esdeveniments aquell dia. En fi, en Macià fa un viatge permanent per tot el país, és present a tot tipus de celebracions i és aclamat a tot arreu on va. Tant és així, ja hem dit que mora el 25 de desembre del 1933 a la Casa dels Canonges per una infecció produïda per una apendicitis. Una malaltia que en aquells moments no era gaire coneguda ni tractada. Mora, i hem de dir que en aquell moment que Catalunya tenia un cens d'uns 2 milions d'habitants, Catalunya del Sud, es diu que l'enterrament de l'avi hi havia prop d'1 milió de persones inundant els carrers de la ciutat.
0: És enorme.
1: Hi va anar gent de tot arreu a manifestar, a expressar el seu condol i acompanyar els sentiments de país que en aquell moment van donar degut a la seva mort inesperada. No?
0: Des de fa alguns anys s'ha creat l'associació Casa Macià, del qual és el director, se fa diversos actes, se renova la Casa Macià, però també hi ha alguns esdeveniments importants que han de venir aviat.
1: M'agrada explicar que la confraria de campaners i carillonistes de tot Catalunya, entre tots, han fos una campana de bronze que està gravada com a Vila de Nis, Prats de Molló, estarà penjada a la porta de la Casa Macià. El 4 de novembre d'aquest any 2026, a les 7 del matí, farem un fort repic de campanes i un castell de pirotècnia aèria des de la Casa Macià, a Prats de Molló, per recordar el moment del centenari de la detenció. Evidentment, hi haurà l'aplec de cultura que se fa cada any, a les jornades d'història, etc. I l'endemà de la Diada de Catalunya Nord, el diumenge 8 de novembre, hi haurà l'acte inaugural de l'exposició permanent, dels parlaments, concerts, àpat, etc. Tota la festa popular d'aquest centenari.
0: I després m'agradaria fer un parèntesi perquè aquests exilis, fins i tot a l'actualitat, a aquest país que és Bèlgica.
1: Bé,
0: per què Bèlgica? Perquè no Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Andorra?
1: Jo no sé quan el Tribunal de París els envia cap a Bèlgica, no sé quin criteri hi havia. Jo puc dir que el 2017, amb un estudi fet professionalment, era evident que dins de la legislació europea Bèlgica tenia era la més garantista sobre respectar els drets per causes polítiques. I així haig de dir que ens ha anat bé. Jo he passat dues sentències de Bèlgica i una a Luxemburg on no s'ha donat l'extradició a Espanya que em reclamaven com a entrega immediata per corrupte. Per tant, cada vegada la legislació europea està més unificada, però és evident que la interpretació d'aquesta legislació no sempre coincideix amb els ulls que es miren. Bèlgica és un país que respecta molt els drets fonamentals i Espanya es diria que no tant.
0: Lluís Puig, moltes gràcies per haver treballat fins i tot i haver fet aquesta aportació a Radio Arel sobre els fets de Presó Molló i la Bimacià, que tampoc no ha estat a VIP tota la seva vida, però que el coneixem així. Lluís Puig, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a Radio Arel i a tots els seus auditors.
0: Era el 7è i darrer capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
3: I d'aquí poc podreu escoltar l'actualitat del planeta gràcies a la crònica CO2.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: L'escalfament global condemna milions de persones a l'èxode i la fam. Bon dia. El canvi climàtic ja no és una amenaça futura. S'ha convertit en la causa directa de desplaçaments massius, fam i mort per a centenars de milers o potser milions de persones.

0: més càlids mai registrats, amb un escalfament global que es va apropar al 1,5 graus. Aquest increment va provocar que els esdeveniments climàtics extrems causessin estralls a tot el món. Segons l'informe d'impacte 2024 d'ACNUR, un terç de les noves emergències estaven relacionades amb el clima. I aquesta crisi alimentària provocada pel clima és devastadora. 280 milions de persones pateixen fam aguda. Per exemple, a Sudan, centenars de milers de persones s'enfronten a una escassetat d'aliments que posa en perill les seves vides. A Somàlia, les sequeres recurrents han deixat milions de persones al límit de la inanició. A l'Àfrica Oriental, les intenses pluges van inundar campaments de refugiats a Kenya, Burundi i Somàlia, evidenciant com les persones que han fugit dels enfrontaments corren el risc de ser desplaçades en el futur, novament, i en aquest cas a causa de les crisis meteorològiques provocades pel rescalfament climàtic. La crisi climàtica ja no és, doncs, només una qüestió ambiental, és també una catàstrofe humanitària directa que exigeix acció política urgent abans que sigui massa tard.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Els matins de

0: Son les 7 mitja a Radio Arrels i, com cada matí, escolteu l'Hora Fresca. Durant aquesta segona mitja hora, doncs, les efemèrides d'Enderroc i després tindreu les dites d'Arrels. Però per ara, com sempre, us deixo amb l'Enric Balaguer per la meteo.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Fins dissabte seguirem amb la dorsal anticiclònica per sobre nostra i potser a partir de diumenge respirarem una mica millor. Es normalitzaran les temperatures abans que probablement tornin a pujar. De moment per avui, des del matí, un sol es patarà. Per no canviar, uns ventets a llevant i molt poc núvols al cel. Continuem amb vigilància taronja per força calor. El risc d'incendi és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera, i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. El Mercuri posarà fins a 28 a Matamala, 27 a Villar, 29 als Banys de Sant Tomàs, 35 a Caià, 35 també a Sant Miquel de Llotes, 32 a Sant Hipòlit, 34 a Montoriol i a La Manera, 36 als Banys, al Vallespí, i 31 a Polies. Es manté la calor nocturna en zona de plana. Avui, Sant Hipòlit, per Sant Hipòlit, tot ha de ser bonic i polit.
4: Bon estiu a Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

l'episodi de les efemèrides d'Underrock d'aquest 13 d'agost, el protagonista és Feliu Ventura. Ho tindreu d'aquí uns minuts.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 13 d'agost del 1976 neix Feliu Ventura a Xàtiva. El cantautor del País Valencià va ser evidentment influenciat pel Raimon, però finalment s'ha acabat dirigint cap a un estil més aviat de pop-rock acústic. L'any 1996, amb 20 anys, Feliu Ventura va gravar la seva primera maqueta en format caset, abans de publicar el seu primer disc l'any 2000, Estels de Tela. Col·labora habitualment amb el guitarrista Borja Penalba, que també va produir l'any 2003 el disc Barricades de paper, que va desencadenar una gira conjunta a través dels Països Catalans amb en Lluís Llach, amb qui va publicar el 2006 un directe anomenat Que no s'apague la llum. Escoltem Un país de carretera, una cançó del disc Música i lletra de Feliu Ventura, publicat l'any 2011.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una frase que no és excessivament simpàtica de dir, però bé, tampoc és res dolent.
4: No, tampoc és res dolent. Això se diu per la gent que no són gaire... que fan les coses una mica de través. Et tressut, tu, Miquel?
3: No massa.
4: Doncs, si no et gaire tressut, si jo te confio quelcom i tens poca traça per fer això, te podria dir, Miquel, tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
3: Evidentment.
4: Com t'imagines un porc a fer mitges, eh? Com deu ser.
3: ho tindria malament per fer mitges un porc, però és bastant, sí, és bastant fàcil d'entendre, em sembla.
4: Força, i a més és força divertit. Tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
3: Evidentment, si la frase parlava de porcs, és que a les cases de Catalunya Nord i bé, al camp hi havia porcs, i de fet era una de les fonts d'aliment important de l'any, no?
4: Sí, el porc, els porcs, a cada casa n'hi devia bé, i perquè justament el fet de fer charcuteria, de fer embotits i coses així, se poden conservar tot l'any i devia ser, en fi, era segur un aport de carn per tot l'any. I doncs el porc és una cosa corrent, evidentment. I nosaltres tenim, evidentment, també força eines, objectes relacionats amb la matança, doncs el moment en què se mata el porc, i amb aquest objecte que tens aquí davant teu.
3: És un objecte de fusta, així com corbat.
4: Sí, és un objecte de fusta corbat que s'ha fet, veus, a partir d'una branca que ja devia ser així i que se li ha acabat donant la forma. Fa una mica com un... Com se'n diu això en català, quan penges una...
3: Sí, com
4: un penja...
3: una perxa.
4: Una perxa, exactament, una perxa per penjar un vestit, per exemple, sembla. I veus que doncs, té aquesta forma corbada i veus que a cada extremitat hi ha una mena de... si pots com dir,
3: Sí, està com tallat i fa... Com que
4: sí, un arrest, cosa, si vols, sí. Un arrest. Això se'n diu un camal. El camal era aquesta mena de perxa que se penjava a la biga, amb una corda, segurament, i quan el porc era mort, doncs se'l penjava en aquesta perxa, en el camal, i aquestes dues arrestos que hi ha de cada banda servia per agafar, si és un nervi o un tendó que hi ha darrere de la pata del porc, servia per l'enganxar amb això. I llavors se podia obrir i buidar i etcètera, fer tot el treball de la matança.
3: Clar, el porc quedava cap per avall, sí. I llavors podien treballar i treure
4: sí,
3: tota la
4: sí, carn. Sí, això eren les potes de darrere que eren agafades aquí, s'agafaven aquí, amb el camal.
3: Doncs aquest camal per penjar el porc una vegada mort i treure tota la carn que necessitaven, però avui la frase aquesta, per la gent que no té massa traça...
4: Sí, sí, sí, i tu podràs dir, si algú te fa una cosa mal feta, li podràs dir, tens tanta traça a fer això com porc a fer mitges.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels, són les 8. Per la nostra tercera mitja hora, doncs una mitja hora molt carregada, ja que tenim els comentaris d'actualitat de l'historiador Iu Escapa i després una altra entrevista. Però abans us deixo amb l'Enric Balaguer, com sempre, per la meteo.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Fins dissabte seguirem amb la dorsal anticiclònica per sobre nostra i potser a partir de diumenge respirarem una mica millor. Es normalitzaran les temperatures abans que probablement tornin a pujar. De moment, per avui, des del matí, un sol espatarran. Per no canviar, uns ventets de llevant i molt poc núvols al cel. Continuem amb vigilància taronja per força calor. El risc d'incendi és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. El Mercuri posarà fins a 28 a Matamala, 27 a Villar, 29 als Banys de Sant Tomàs, 35 a Caià, 35 també a Sant Miquel de Llotes, 32 a Sant Hipòlit, 34 a Montoriol i a La Manera, 36 als Banys, al Vallespí i 31 a Polies. Es manté la calor nocturna en zona de plana. Avui, Sant Hipòlit, per Sant Hipòlit, tot ha de ser bonic i polit.
3: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: I d'aquí poc el nostre cronista habitual de dijous, l'historiador Iu Escapa, ens farà els seus comentaris d'actualitat.

0: Ràdio Arrels.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
2: Cada dijous a Ràdio Arrels, en aquesta hora, acollim al telèfon l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
3: Bon dia.
2: Iu, avui vols fer algunes reflexions al voltant d'aquesta decisió del Consell Municipal de Perpinyà, del batlle d'extrema dreta, Louis Alliot, de retirar-se del funcionament de l'OPLC, l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Recordem, entre altres col·lectivitats, l'Ajuntament de Perpinyà hi tenia des de l'inici la seva plaça amb una ajuda de 25.000 euros i una participació oberta al mateix nivell que els altres socis a totes les reunions i decisions. Cal destacar que el curs del primer mandat, doncs, el funcionament per part de l'Ajuntament de Perpinyà de l'OPLC no va ser posat en causa, tot i que, això sí, en cap moment semblaria ser que l'Ajuntament de Perpinyà s'interessés ni tan sols participés en cap de les reunions. Avui, però, doncs, el Consell Municipal de Perpinyà, la majoria d'extrema dreta, ha decidit fa pocs dies retirar-se de l'OPLC i no pagar més aquesta ajuda de 25.000 euros, i és al voltant d'aquesta qüestió que avui Iu, vols fer algunes reflexions?
3: Sí, dues coses, això que venes de comentar, però també la idea per justificar això d'ho reemplaçar per una espècie de no sé què, una espècie d'entitat que se diria Rosselló Mallorca, que això és molt interessant d'estudiar també, eh? Com busquen justificar l'injustificable creant manipulacions de la història, negacionisme o revisionisme almenys, no? De la història, amb col·laboradors que són historiadors i amb l'universitat, per exemple, que calla. Doncs em sembla que tot això val la pena documentar. Alors, això jo m'estranya pas que brilla, eh? És una voluntat purament ideològica, que té pas cap raó de realitat o d'interès del territori, aquesta mesura. 25.000 euros per Perpinyà no és res, no? Eh? És un 4 grans de blatindi, no? 25.000 euros és molt poc. Doncs, si voleu, és una voluntat purament ideològica de fer callar tot el que és. La gent parla de la llengua, ben entès, perquè és l'ofici de la llengua, però va més enllà. El fet que hi ha la cultura, la memòria, la llengua, ben entès, i sobretot el sentit del territori, el sentit de tenir un territori obert ara. I ben entès, si voleu, la realitat, el que volen ideològicament, sense agafar en compte cap moment l'interès de la gent de Perpinyà o del territori, és reactivar una frontera ideològica que al dia d'avui a poc s'esborra, no? Utilitzant una frontera política, si voleu, purament política o ideològica, i ben entès, utilitzant, si voleu, encara la frontera mental que tenen l'administració, els molts polítics francesos i molts ideòlegs jacobins. La realitat és això, eh? És això. Jo diria sortir 25.000 euros de l'Ofici Públic de la Llengua Catalana és un signe d'això, però va molt més enllà. Però això, per poder passar això, cal prendre mesures, i ho fan, que desenvoluparien una mena de repressió, de retorsió, d'intimidació d'una manera brutal i totalment injustificada. I per això, si voleu, cal altra part justificació en aquesta brutalitat. Cal inventar un discurs, una història, no? un storytelling, se diu ara, jo crec, dins d'aquesta llengua glupix, fet de mentides, de menyspreus, d'acusacions infundades, per fer callar finalment la consciència. Perquè se suposa que aquesta gent té una consciència. Una consciència que es passa tot a fet qualcom que és bo pel territori. Aquesta consciència molts la tenen. Si pas si tots la tenen, els ideòlegs purs segurament la tenen pas, però els idiots útils, és així que se diu en la història, la tenen aquesta consciència. I cal la fer callar al profit de l'ideologia per justificar l'injustificable. Perquè això, aquesta manera de treure Perpinyà la catalana, de buscar tot el que més o menys és català, és totalment injustificable al dia d'avui, totalment injustificable. I el que serveix per això és un revisionisme històric, un negacionisme, però vam pas fins aquí, però un revisionisme històric, que és una eina vella com el món, això, I també, si voleu buscar per passar tots sols aliats ideològics que tenen exactament la mateixa ganes de manipular la història, de fer un revisionisme històric. I ho ha entrapat, ben entès que s'entrapa d'això. Vox, per exemple, o el PP, però sobretot Vox, finalment, a Mallorca, per exemple. I doncs, a partir d'aquí, a partir d'aquí s'ha inventat, si voleu, una història totalment, un relat històric totalment fals, on hi ha pas cap verí de veritat històrica, no? Hi hauria una mena d'entitat rossellonó mallorquina que té pares a veure amb el català. Hasta el català que se'n parli així és pas català, no? Això també és tan estúpida com d'altres coses, no? Però tot això és per fer callar una consciència, algunes persones, unes consciències, en dient, no, això, vos fem una història, així justifiquem la injustificable. Això, aquesta manera de fer, és sempre, sempre, sempre, sempre el camí de la dictatura, de gent que volen la dictatura, sempre. Si mireu el que van fer els nazis, però el que ha fet Franco, el que han fet els soviètics al temps, el que fan ara alguns, fan un relat, fins el que fa Trump, si voleu. Fan un relat històric, negacionisme, revisionisme, per fer callar la consciència de gent que diu no, és pas això, és pas exactament això, sí, ideològicament té de ser això. I doncs hi ha gent que segueix. I això s'ha vist, per exemple, quan un senyor que coneix bé la història, i s'ha vist un petit moment d'aquest Consell Municipal, un senyor que coneix ben bé la història, doncs que sap ben bé que això és pas cap verí lligat a la realitat, desfensava això, no? I això em sembla que és el pitjor del pitjor que se pot imaginar. Un que sap ben bé, perquè tothom ho sap, intenta convèncer els que no saben que finalment cal seguir aquesta manera ideològica de veure la història i pas la realitat que tothom veu per tot arreu.
2: Justament, Iu Escapa, parles de revisionisme històric i en aquest sentit, doncs, per fer revisionisme històric se suposa, efectivament, que calen complicitats també d'historiadors.
3: Ben entès, i són. I jo em sembla que aquells que buscaven justificar l'injustificable ho acataven al cap, veus? Perquè el projecte és de fer acatar el cap a la gent. Ben entès? Perquè els que són purament ideològics i els que segueixen sense posar, sense preguntar, sense cap dubte, tot això és normal, no? Això diries normal dins la història, s'ha vist molt, no? Aquesta gent són els primers que pagaran el preu el dia que tot sortirà mal, si voleu, perquè un dia sortirà mal tot això, doncs, però, però en plus hi ha els altres que saben. I Sol Genissi no explica molt bé això. Tothom sabia que mentien, ell ho sabia que mentien, sabien que mentien i tothom se callava. No. I estem aquí. I sem d'una manera o d'una altra. El sembla derisori, no? Perquè 25.000 euros i tot això, però no ho és. No ho és. És que és veritablement una estratègia. No? Una estratègia, jo crec que molts no entenen que és una estratègia, pensi. Però els que els ideòlegs ho saben que és això. I doncs cal fer, utilitzar gent. És per això que dins un llenguatge històric, sense és pas un insult, és un terme històric, els idiots útils, no? És un terme de Lenin, això, però que se pot aplicar a tothom. Cal idiots útils per fer callar la consciència o la lucidesa, o la luciditat, si m'ho diu en català, de la gent. I per això cal inventar una història. I això em sembla molt més greu que 25.000 euros, perquè 25.000 euros és una pena, no? Faltaran, però poden trapar altres solucions, no? Cal lluitar per trapar solucions. Però construir aquesta història d'un relat i intentar de la fer passar de la gent passa d'una manera o d'una altra, aquesta. Utilitzant gent que saben que és mentida, que saben que és una història, que saben que nosaltres sabem que és una història i per això ho fan encara.
2: És també per això, Iu, que com a mínim t'estranyes o lamentes que la Universitat de Perpinyà, que a més també fa part de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, l'OPLC, no hagi reaccionat fins ara en aquest afer?
3: Sí, em sembla que sí. Pas únicament l'universitat i tota la gent que ho saben, no? I que saben que és una manipulació. Veieu? Pot ser periodistes, pot ser professors, pot ser gent de l'universitat, pot ser polítics, pot ser simplement gent que tenen consciència. I jo em sembla que això és el pitjor, perquè finalment el que reixen és això. És fer una intimidació, no? Perquè això, dit, ja agafarem els diners, és una intimidació. Perquè la universitat potser té malestar també de la vila de Perpinyà pels diners. I doncs, si aneu pas dins el sentit ideològic de nosaltres, vos traurem els sous, no? Això és clàssic, també. És una intimidació. I pot ser també que poden tenir por de trapar o de ser citats a la justícia perquè són pas d'acord, no? Perquè tot això, sabeu, per exemple, de l'estat espanyol, se pot saber també de l'estat francès en alguns moments, però tot això, me sembla, o la gent són passius, que és el pitjor, o tenen por, que és també una cosa que fa por, que tindria de fer por. Perquè me sembla que és fàcil de fer aquesta anàlisi. És pas una anàlisi molt complicada, no? Si comences a dir 25.000 euros, els necessiteu, bé, nosaltres els donarem pas, és la primera cosa. Abans se feia amb el blat, no? Te treien el blat i la gent se morien, no? I doncs deien, sí, tenen raó, no? Per menjar. És priu. Ara hi ha coses per menjar per tot arreu, doncs és els diners, no? És vell com el món, això. Cal treure els recursos de la gent que siguin per menjar abans de l'edat mitjana o fins al segle XX, encara se deu trepar dins molts llocs del món, desgraciadament, o si no, els diners, que és priu. Si pas diners, pots pas fer res, no? I doncs, si voleu, la gent se calla. Alguns pensen segurament que és una bona cosa, els idiots útils de Lenina i d'altres estem pou, ho se callen, i doncs tot això passa com si era normal, no? Voilà, com si era normal. És una estratègia fàcil a veure, en canvi ho explica molt bé això, és l'estratègia de fer callar la seva consciència per imposar per la brutalitat, eh? I evidentment, quan aquesta gent tenen el poder, aquesta brutalitat per anar fins a l'execució de gent o l'encarcelació de gent, tot això, que és per fer callar i per fer una visió del món únicament a partir de la ideologia. És això que vivim, eh? Aquí. I això és completament, per jo, i me sembla que moltes persones ho poden compartir, és completament el contrari que tindrien de fer en aquest moment. Perquè acusacions d'independentisme, del Rosselló, tot això és una grossa bonicada, no? Si voleu. Però l'interès que tenim nosaltres és de treballar dins d'un territori obert, que va fins a Barcelona, fins a Catalunya, a València i tot això, i encara és el que se fa, no? Seixalla, per exemple, existiria pas si hi havia pas les coses de València o Barcelona i tot això. I cada vegada més hi ha més joves d'aquí que van estudiar allà. Cada vegada més hi ha gent que van agafar l'avió a Barcelona, cada vegada més hi ha gent que desenvolupen coses amb la gent de Figueres, de Girona o altra cosa. Cada vegada més l'Europa ajuda a fer projectes transfrontallers, cada vegada més la gent se felicita de l'hospital transfrontaller. I ells, tot això, no encaixa amb la llur ideologia. I doncs no pensen a l'interès general, pensen únicament a desenvolupar la seva ideologia, amb interès particulars també, clar. Això és una altra cosa. Veieu? Aquest sistema és un sistema molt conegut. És pas cap bri una sorpresa, això. Per una persona que té un mínim interès de la història, tot això és pas una persona. És per això que cap historiador tindria d'intentar de justificar aquestes coses, no? Hem agafat 25.000 euros per fer un institut rossellonu mallorquí, un tirant amb això, 25.000 euros per un institut rossellonu mallorquí, que faran amb 25.000 euros? Res, no? Res. Bé, això és una història, és el relat per s'adonar amb una consciència.
2: Eren, doncs, les reflexions dues capa al voltant d'aquesta decisió de l'Ajuntament de Perpinyà de retirar-se de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i de crear la seva pròpia oficina. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i també recordem a radioarrels.cat.
3: Molt bé, gràcies i bon dia.
1: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, a 3era, 95.
4: Aquest diumenge s'ha previst un concert a Arles. En parlem d'aquí poc amb l'Olivier Marquès. Minuit.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Música a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
2: Aquest diumenge la Tres Vents, cobla russa-llonesa, estarà en concert a Arles. Per parlar-ne connectem amb l'Olivier Marquès. Bon dia, Olivier.
3: Bon dia.
2: Tu ets el director de la cobla Tres Vents i ens parlaràs doncs, avui d'aquest concert d'Arles de Tec. Primer, explica'ns què té de diferent d'una cobla tradicional, la vostra formació.
3: No tenim diferències. Sí que tenim una particularitat, és que estem una cobla russionesa, com se feia abans. La cobla tradicional, si tu vols, és la cobla que vingui de l'altra banda dels Pirineus, és a dir, del sud. Però abans que vingui aquesta cobla, nosaltres teníem cobla, i precisament cobla russionesa, que es tocava amb 6, 7, 8 músics, amb instruments, clar, els instruments tradicionals catalans, perquè són de casa nostra. Fem un repertori molt eclèctic, amb dansa de totes varietat, mentre temps que la cobla del sud, ella, cap només a la sardana. Aquí tenim la diferència.
2: I quin tipus de danses, a més de la sardana, proposeu vosaltres en els vostres concerts?
3: Fem tot el que es feia abans, xotis, contrapàs, tot el que és dansa que se feia abans per les festes majors a casa nostra, encara d'altres que ara en perd, cercles. Gairebé ara correspondria a el que es diu ara en aquest moment ball folks.
2: I llavors, quin repertori tocareu aquest diumenge a Arles?
3: Ah, això és una altra cosa. Això és el concepte que hem fet aquest any, que any busquem amb feina coses diferents. I això és una mica la punta de l'iceberg del que volem fer nosaltres. És a dir, que això és un concepte que es diu tresvent.cat i és, com sempre, que és el nostre credo una mica a nosaltres des de que fa 25 anys que toquem, és tocar amb els instruments catalans tradicionals música del món. I doncs aquí, vet aquí, fem una cosa una mica diferent, és a dir, que agafem, a més, aquí és una mica més subtil que el que fem fins ara, és a dir, que agafem els instruments tradicionals, amb percussions, agafem repertori català, és a dir, que sigui estàndard de cançó de músics, cantants catalans, i també composició nostra, i també sardana, tot això ho barregem amb estil musical diferent del món. I toquem això amb els instruments, portem una mica d'improvisació també, etc. Doncs ritme modern, agafem també ritme modern, anem cap al Brasil, anem cap a Europa Central, anem cap al Magreb, cap a Europa tot cor, Catalunya, evidentment, anem a Amèrica Latina, tot això, però a la base de música catalana. Amb els instruments catalans, i vet aquí l'estil, una mica modern, una mica de funky, també anem a...

0: Ens recordes el lloc i l'hora?
1: El lloc serà Arla de Tec el diumenge 16 d'agost al parc de l'Ajuntament d'Arla de Tec. És un lloc molt maco, eh? Una referència amb lloc i doncs a la nit, a les 9 de la nit.
0: I doncs, si els nostres auditors volen més informació, seguir les vostres actuacions al llarg de l'estiu, com us podem trobar?
1: Tenim el nostre site web, www.3ben.com, amb una agenda i totes les actuacions diferents que fem, que sigui tradicional, menys tradicional, festa major, sardanes o lo d'Arla de Tec.
0: Olivier Marquès, moltes gràcies.
1: A tu, gràcies.
0: I recordem doncs que estaran en concert amb la 3 Bens Cobla Russa Llonesa a Arles de Tec el diumenge a les 9 de la nit.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
3: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arenys. Són les 8:30. Però abans d'anar més lluny dins el nostre programa, us deixo amb la previsió del temps.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arenys.
6: Bon dia. Fins dissabte seguirem amb la dorsal anticiclònica per sobre nostra i potser a partir de diumenge respirarem una mica millor. Es normalitzaran les temperatures abans que probablement tornin a pujar. De moment per avui, des del matí, un sol es patarran. Per no canviar, uns ventets a llevant i molt poc núvols al cel. Continuem amb vigilància taronja per força calor. El risc d'incendi és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera, i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. El Mercuri pujarà fins a 28 a Matamala, 27 a Villà, 29 als Banys de Sant Tomàs, 35 a Caià, 35 també a Sant Miquel de Llotes, 32 a Sant Hipòlit, 34 a Montoriol i a La Manera, 36 als Banys, al Vallespí i 31 a Polies. Es manté la calor nocturna en zona de plana. Avui, Sant Hipòlit, per Sant Hipòlit, tot ha de ser bonic i polit.
5: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
3: El poble d'Escaró és el protagonista d'aquests dies dins la crònica Vilatges del Conflent. Podreu escoltar l'episodi d'aquí uns minuts.

0: Vilatges de Conflent. Escarru. Escarru és un vilatge que ha viscut destrosses al segle XX. Amb Andanya l'Aspa, al batlle actual, entrem, entre cometes, al lloc on abans hi havia la cooperativa.
1: I aquí entri en la cooperativa, veus? Hi havia una grossa porta, entri en la cooperativa.
0: L'imaginem, eh? Entrem la, com si fos...
1: És això. D'aquell costat hi havia la carnisseria, amb el Marcelin que tenia la carnisseria aquí. De l'altre costat hi havia el pa, hi havia l'oli, les olives... Hi havia tota l'epiceria d'on tenia menester la gent d'aquí. I al mig era vestiment, eren sabates, coses així, veus. I tothom aquí venia aquí. I se pas si t'ho són dit, m'he fet una emissió, crec que surts de l'epiceria sí. d'Ivona. Però l'epiceria d'Ivona... era, com te dir, era privada. Això, tots els minors havien donat un poc per fer la cooperativa.
0: Això es volia demanar. Com funcionava aquestes cooperatives?
1: Totes les famílies d'Escarru han donat un poc per fer la cooperativa. I després hi ha hagut també un embrun, però era la propietat de tots els miners d'Escarru. I doncs, calia venir a fer les empletes aquí, calien venir a comprar a la cooperativa i no pas a l'epiceria d'Ivona, perquè l'epiceria d'Ivona era privada.
0: I com funcionava? Doncs els que anaven a la Ivona se feia mal veure.
1: I la meva mare era veïna amb l'Ivona, i doncs de cops, perquè era un munt gentil a l'Ivona. I doncs la meva mare de cops anava a fer empletes a Calivana i me deia, surtout le dis pas a ton père. Me deia això, això me feia riure i me deia això. I Livona, quan el mani ha tancat, també ha baixat a Prada i s'ha comprat una casa a Prada.
0: I anem cap allà o bé fem altra cosa?
1: No, ara, si vols, ne podem baixar a l'altre costat de l'Escarru i podem anar cap al museu.
0: Això. Fem una descripció ràpidament, encara que he fet una emissió, però després aquesta sobre l'epiceria d'Ivona. Cal explicar que heu posat una vitrina i que la gent pot venir a l'epiceria d'Ivona i hi ha una reconstitució del que podia ser l'epiceria d'Ivona.
1: Sí, sí, s'hem fet... amb l'associació, memòria de la mina, sempre ho cal dir això, perquè s'hem fet les coses amb l'Ajuntament i també la memòria de la mina. I doncs ja podeu vos apropar, entrar un poc, i és veritat, és amb vidre, és amb vidre, i ja podeu veure com era una epiceria de Vantes, i com era una cuina de Vantes també, i el que me cal dir és que quan s'hem fet això hi havia un munt de gent que han contribuït a aquesta epiceria, i jo, tothom ha donat quelcom, tothom, un munt de gent, eren, no sé pas, eren 20 o 30 aquí davant a fer coses, a portar coses de l'epiceria, un nauc. Això s'ha portat una, com se diu, una bella balança. D'altres han portat bombones, sabes com se feia, que aquestes bombones de Vantes, on se posava el vi. D'altres han portat aixetes, ampulles, un munt de coses. I doncs tinc un record que me fa ple de dir aquí, tinc un bonic record d'aquesta reconstitució de l'epicerie d'Ivonne, perquè també s'hem fet una pièce de teatre, si passi la vista, que se deia Ivonne. I s'hem rigut un munt amb això, un munt.
0: Què és un auc?
1: Un auc és com les bèsties poden veure.
0: Aviam, ara que baixem cap al Museu de la Mina, una cosa que, francament, hem de dir als oients que han de venir a Escaró perquè val la pena pel Museu de la Mina i per moltes altres coses. Ara que baixem per aquí, parlem d'un trauma important per Escaró, que és la destrucció d'Escaró d'Amunt.
1: La destrucció d'Escaró d'Amunt és 71, 72, 73, i el que hi ha que feien galeries per fer-ho. Per l'explotació del fluor era a cel obert. I doncs al cel obert hi havia un filó de fluor en 71, 72, 73, que passava sota el Bernat d'Amunt. I bon dia, bontes, la companyia ha anat a veure la gent. En Lidian, el teu fill, treballa a la companyia amb nosaltres, a l'extracció de fluor, que ens donen a vendre la casa. I anaven a veure el veí, i del veí li deien, perquè era gent que eren veïs per això. I el veí li deien, me què fareu aquí tot sol? Veus? La gent de costat han vengut buscar el vendre també la casa. I de poc a poc, la gent han vengut tots i s'han comprat una casa sempre a Prada. I doncs la memòria d'aquest lloc ha estat destruïda. I perquè la gent d'aquí, del Bernat d'Amunt, tenien una història amb la mina, però també tenien camps, tenien pomes, peres, trufes, i han comprat una casa a Ibai amb un hort, sense hort, i jo hi són anat a veure's. Són anat a interviuar a Ibai a Prada amb la càmera. I tinc un munt de pel·lícula que s'han fet després amb l'Institut Jean Vigo, s'han fet numeritzar, és entrevista en català, sempre en català. I jo tinc tot això, i els han posat al museu i també als arxives de l'Institut Jean Vigo a Perpinyà. Tota aquesta gent del Bernat d'Amunt que han baixat. I han baixat, no sé pas si te recorda un testimoni que hi ha al museu de Margarita Yabur, que s'estava al costat de l'estada de Prada i cada dia pujava i a un lloc creia que veieu se podria veure el casú. Cada dia pujava, pobra dona. I mai podia veure el casú. Baixava i, pobreta, està per tot el cap.
0: Doncs això és un trauma important. Encara, evidentment, hi ha traces, a la muntanya d'Escaró. El veí de damunt, l'església que ha acabat de caure al final i ara no queda res. És una destrucció completament, fins i tot és una bogeria, és que quan hi pensem avui, destruir un vilatge, destruir una església mil·lenària i la gent... me recordi que com hem vingut a commemorar la destrucció fa alguns mesos, hi havia gent que ni tan sols no m'han volgut parlar perquè els hi feia massa dolor de parlar d'escarro damunt. Seguirem molt aviat la nostra passejada a Escaró, vilatge màrtir de la productivitat minera al segle XX.
2: Radio Arels, a tuí, 95.
3: En la entrevista que podreu escoltar d'aquí poc es parla de música i sobretot d'un quintet.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.

El que sentim és el quartet de vent Boreas, el 5 d'agost al saló de l'hotel termal de Múnich, un lloc on Pau Casals solia assajar.

0: Estem amb el quintet de vent Borreas i donc és una entrevista una mica especial perquè intentaré d'entrevistar 5 persones a la vegada. Qui ets?
1: Jo em dic Miquel i sóc l'oboista del quintet Borreas des de fa ja 5 o 6 anys.
0: Com s'ha creat aquest quintet, Oriol?
2: De Barcelona, el 2020, quan vam sortir de la pandèmia, teníem ganes de fer música junts i estàvem tots al Liceu de Barcelona en aquell moment estudiant i sota el mestratge de l'Isaac Rodríguez vam crear el quintet.
0: Un quintet de vent, 5 instruments molt diferents. Al cor, Pere, hi ha una especificitat d'aquest instrument, una habilitat especial que cal tenir per aquest?
3: Bona habilitat especial com a tal, no crec. Crec que tot el món té que lluitar amb el seu instrument, no? per poder traure tots els colors i les dinàmiques necessàries per a poder crear la música tots junts. Però crec que és lo bonic del quintet de vent és que són 5 instruments molt diferents però que poden arribar a empastar molt bé tots junts. I bueno, com a moment especial jo diria que lo més bonic és poder donar-se compte de amb quin instrument pots fer diferents coses.
0: És un quintet d'on catalano parlant, un quintet dels Països Catalans, perquè hem sentit l'accent del Pere. Els altres venen tots del Principat?
4: Jo sóc de Castelló. Sí, vaig estudiar també a Barcelona, en el Liceu, i ja vam crear el quintet allí. Però sí, el Pere i jo venim de València, i els demés són...
0: El teu instrument?
4: Fagot.
0: El fagot és una mica especial, no? El fagot, per això jo trobo tot especial, potser, però bé, és una mica especial. Com s'escolleix aquest instrument?
4: Bueno, pues sincerament, en l'escola de música de la banda, en el poble, simplement vaig veure a la mestra de fagot, me va caure bé i vaig pensar jo tocar el fagot. I així vam començar, la veritat. Sincerament, així és la història.
0: Hauria pogut ser el contrabaix transporta més fàcilment. L'única dona d'aquest grup, l'Alba, tu és més clàssic, la flauta.
5: Sí, la flauta, jo no me'n recordo en realitat com la vaig triar, però també me'n recordo que a l'escola de música em sembla que abans de tocar cap instrument vaig anar a veure un concert i em va agradar molt que algú tocava la flauta i vaig pensar això de que es toqui com de través m'agrada i em van dir que era difícil perquè molta gent la volia tocar i així, però en veritat tampoc em cridava atenció cap altra, vol dir que vaig estar de sort que, pues mira, fins avui en dia.
0: Com s'ha fet que us trobeu aquí al Festival Pau Casals de Prada?
2: Coneixíem la reputació del festival, de fet hi havíem vingut ja algun cop, i ja vam veure que ara la direcció la portava Pierre Blos, i hi havia la possibilitat de venir-hi a tocar. Vam enviar vídeos, vam contactar amb l'administració del festival i vam connectar molt bé amb ells. Ells van estar molt encantats del nostre interès i hem estat tocant amb l'orquestra, també els 5 junts i barrejant-nos amb la resta de músics del festival.
0: Feu un recorregut complet, és a dir, que Sant Miquel de Cuixà i ara el lloc on s'estava sovint el mestre també assajava. Una emoció particular, potser?
1: Sí, home, clar. Per dir que per nosaltres és molt simbòlic tocar aquí, doncs seguint el recorregut de Pau Casals, que és una persona que ha influenciat molt a la música catalana i també a la cultura catalana en general, i doncs crec que un referent per tots els músics catalans, sense cap dubte. Per tant, a part de ser un festival molt important a nivell internacional, crec que també ens fa una il·lusió especial a nosaltres poder tocar aquí i seguir aquest recorregut.
0: Fer part de l'orquestra del festival, que farà la cloenda, que ha fet la primera, l'obertura, que fa la cloenda, és molta feina. Com se prepara?
3: Pues, jo diria que la feina és com sempre, no? Molt, molt de pics, treballem anant a diferents orquestes, sobretot a suplir instruments quan falta, donat que no tenim cap de ningú de nosaltres una plaça fixa dins una orquestra, però jo crec que no n'hi ha un treball extra pel festival, més allà de que són molt de concerts i has de venir molt preparat, però al final és la vida d'orquestra és igual en aquest festival o en una orquestra fija i no has de preparar res especialment diferent, no, diguem-ne.
0: La direcció de Pierre Bleuze, ningú em parlarà malament d'en Pierre Bleuze, ho sé, però és que hi ha alguna cosa especial amb ell.
2: De fet, el que més ens agrada en Pierre és la manera com té de relacionar-se amb tots els músics i amb la música. Li veus a la cara quan estàs tocant, li veus a la cara quan està parlant del festival, que se li il·lumina, i treballar amb algú que té aquesta visió i aquesta direcció, aquest amor per al que està fent, sempre és un gust.
0: Moltes gràcies i felicitat per aquest concert que ha agradat molt i segur que l'orquestra serà una cloenda fantàstica. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Arribem a les 9 i és l'hora per a nosaltres de deixar-nos. Soc la Lauriane Penyer i, com sempre, ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. A les 9, doncs, tindreu l'entrevista sencera del disc de la setmana de la Maria Fort. Us deixo ara amb Amagada Primavera de Charango. Us desitjo a totes i a tots un bon dijous.
2: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres,

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Fins dissabte seguirem amb la dorsal anticiclònica per sobre nostra i potser a partir de diumenge respirarem una mica millor. Es normalitzaran les temperatures abans que probablement tornin a pujar. De moment, per avui, des del matí un sol es patarran. Per no canviar, uns ventets a llevant i molt poc núvols al cel. Continuem amb vigilància taronja per força calor. El risc d'incendi és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera, i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. El mercuri pujarà fins a 28 a Matamala, 27 a Vià, 29 als Banys de Sant Tomàs, 35 a Caià, 35 també a Sant Miquel de Llotes, 32 a Sant Hipòlit, 34 a Montoriol i a La Manera, 36 als Banys, al Vallespí i 31 a Polies. Es manté la calor nocturna en zona de plana. Avui, Sant Hipòlit, per Sant Hipòlit, tot ha de ser bonic i polit.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el nou EP de Maria Fort, una cantautora i violinista barcelonina que va treure el seu primer EP el 2023, Reina de mi, i el 2024 va autoeditar Batecs per minut. Maria Fort, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Per començar, m'agradaria que et presentessis i per això et demanaré què diu la gent de tu que et coneix bé.
6: A veure, la meva família, que jo penso que és la gent que em coneix més, sempre em diuen que... Bueno, la meva mare ho va definir molt bé fa poquet. Em va definir com una persona amb molt de caràcter i molta força, però a la vegada com amb molta sensibilitat i tendresa, no? Llavors, jo crec que sóc literalment un mix entre molta intensitat i força, però a la vegada molta tendresa. Bastant extrema en les meves qualitats, saps? No em considero una persona neutra.
2: I ens podries dir per què el teu darrer EP es diu Batecs per minut?
6: Mira, perquè o sigui, la idea era com parlar de diferents sentiments que jo havia viscut els últims mesos. Llavors volia englobar doncs, l'enamorament, la ràbia, l'empatia, la soledat, i crec que són tots molt diferents entre ells, però tots tenen en comú doncs, que són sentiments que jo almenys visc amb molta intensitat i ho vam voler relacionar amb el cor i els batecs. I també és veritat que vam buscar un joc de paraules a l'hora de posar els títols i tots tenen els BPMs, que és la velocitat a la qual va la cançó, doncs aquest concepte el vam incloure en els títols. I una cosa molt graciosa que va passar és que els primers singles que vaig treure, la gent es pensava que m'havia equivocat i havia publicat com la demo, no?, de la cançó, que normalment es posa allò, va, aquest tempo per saber una mica, pues, pels DJs i tal, i no, estava fet a propòsit. Llavors és una fusió entre els BPMs i els batecs del cor.
2: I doncs, si ho entenc bé, per tu és molt important doncs, potser de parlar de les teves pròpies emocions.
6: Sí. O sigui, és veritat que també m'agrada molt la ficció i m'agrada inventar-me històries, o potser no són totalment inventades, sinó que fusiono una experiència meva amb un paisatge o un context concret, però sí que em sento molt còmoda parlant de coses que jo he viscut i que en un directe les sé explotar molt. Per què? Perquè l'estic vivint, perquè la recordo d'aquell moment, saps? I sí, sóc bastant de parlar de les meves sensacions.
2: Tu, Maria Fort, com definiries el teu propi estil?
6: Vale, doncs jo sempre dic que fa... Doncs aquest últim EP és urbà, s'engloba dintre del pop urbà, però jo si una cosa dic sempre és que no m'agrada estancar-me ni posar-me etiquetes perquè m'agrada molt fluctuar i composo molt en funció del moment en el que estic, del que escolto. Jo al final sóc músic i sempre estic experimentant nous estils, Però sí que algo que es manté bastant a la meva música és això, una veu molt, molt tendra que crec que abraça molt al públic, tot i parlar de temàtiques molt diferents, crec que sempre es manté aquest, doncs això, aquesta abraçada, aquesta... crec que és un producte molt elegant també, jo també vinc de la formació clàssica i vulguis que no, pues, es nota, no? Però a la vegada crec que és un producte molt actual.
2: Sí, a mi el que se m'acudeix potser quan t'escolto és com música urbana però sensible al mateix temps.
6: Sí, totalment. És com... Tinc un tema de l'EP que es diu Què serà, que jo el defineixo com un reggaeton elegant, saps? Reggaeton sensible, podríem dir.
2: I tu, Maria Fort, quines són les teves influències musicals?
6: Doncs, mira, la meva principal referent, que la vaig descobrir quan tenia... Bueno, quan vaig començar l'institut, realment, amb 11 anys, i que en aquell moment tampoc la coneixia ningú, va ser després que va fer el boom, és la Lana del Rey. No sé, l'altre dia ho parlava amb algú, que no entenc què és el que m'atrapa dels artistes quan connecto, però és una sensació, i que només m'ha passat amb ella i la Rosalía, que és l'altre referent, que et remou per dins, o sigui, no saps per què, perquè potser ni tan sols canta bé, però és com que té una àurea dins seu que connecta amb la teva, i crec que són dues artistes que tenen molta sensibilitat i porten molt... O sigui, com que sents que és real el que expliquen, saps? I a mi m'emociona moltíssim. Llavors, bueno, a part de Rosalía, Lana del Rey, no sé, artistes també més actuals, Senra m'agrada molt... Ui, ara no em ve més gent. Bueno, tinc una llista molt llarga, però és una mica en funció del que vaig escoltant, també.
2: I t'ho deuen dir molt, potser, no?, que el teu estil s'apropa una mica a l'estil d'algunes cançons de la Rosalía.
6: Sí, és que m'ho diu tothom. No sé si... O sigui, entenc que és bo, no?, perquè si recordes que algú... Algú, no sé, algú és semblant. Però és veritat que a mi m'agradaria trobar... un estil molt únic, però bueno, ella mateixa també ho diu, que és inevitable al final agafar idees dels nostres referents. Llavors, o sigui, jo quan composo no dic, vale, faré una cançó com la Rosalía, no, és que m'acaba sortint així perquè a nivell de registre vocal tenim un registre molt semblant, saps? D'anar amunt, de vibrar la veu i... No sé, suposo que és per això.
2: Sí, és veritat, a nivell de la veu també, és veritat que hi ha algunes cançons on s'assembla bastant. Si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat, quines em diries?
6: Ostres, espera, deixa'm mirar a Spotify. O sigui, les últimes d'ara mateix, no vols dir?
2: Sí.
6: Doncs mira, del nou disc de la Maia hi ha una que es diu Auxiliar, que és així com una... No com bachata, però... Té aquest toc així molt bailongo, però a la vegada és super suau i super oníric tot. I ara estic bastant en una onda així molt onírica, també. I estic preparant nova música i... Bueno, això no ho he dit gaire, però estic tirant per un rotllo més això, oníric.
2: Potser en tornarem a parlar una mica al final d'aquesta entrevista. Començarem ara per parlar de la teva cançó, Què serà? És una cançó doncs, de pop, reggaeton, una mica suau, i cantes Què serà aquesta tristesa, jo no puc deixar que el cor et faci mal. A qui li cantes aquesta cançó, Maria?
6: Pues mira, aquesta cançó em vaig imaginar una situació en la que jo em trobava una amiga molt propera, que jo veia que estava malament, i tu veus... que hi ha algú que li preocupa, però ella és una persona doncs, que li costa molt obrir-se, al contrari de mi, que jo soc una persona que a la mínima que sento alguna cosa ho he d'explicar i parlar del tema amb algú, no? Llavors, és una cançó que és com una donada de mà a aquesta persona i dir-li que ni que no vulgui parlar del tema, doncs estàs allí pel que sigui i que intenti obrir-se, si més no, cap a tu, perquè... li vols donar tot l'amor i tot el suport possible. I llavors també volia fer èmfasi al tema del feminisme, perquè entre dones doncs és veritat que ens entenem molt més i tenim problemes que només ens passen a nosaltres. I això és una mica doncs, el suport entre dones.
2: Tens raó que és difícil d'estar amb algú al costat que li costa més obrir-se que nosaltres. Doncs què et sembla si escoltem aquesta cançó, Maria?
6: Sí, perfecte.
2: Doncs va, escoltem Què serà de Maria Fort.

0: Maria Fort és el nom de la cantautora que presentem aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels. Podreu retrobar l'entrevista completa que li hem fet a la nostra web, a la rúbrica Programes Disc de la Setmana. Maria, tu, abans de ser cantant, ets violinista. Ens pots parlar una mica del teu recorregut musical?
1: Sí. Doncs jo vaig començar amb 3 anyets a casa, perquè els meus pares són violinistes, i bueno, va començar tot com una mica com un joc, realment. No era tipus, vale, farem a la nostra filla violinista. No, sinó que ma mare pues, estava estudiant a l'habitació i jo sempre arribava allà, li robava el violí, i amb 3 anys ma mare es va cansar i em va dir, ni comprem un violí. I vaig començar doncs, molt amb el joc. Després ja vaig anar a l'escola de música a formar-me tal, i quan jo vaig tenir l'opció de triar si seguia amb això, doncs vaig seguir a l'ESMUC, que és on vaig fer, bueno, vaig fer primer conservatori també i després ESMUC a Barcelona. I bueno, doncs és una... La veritat és que forma part de gairebé tota la meva vida, vull dir, he anat a moltes orquestres, penso que és molt xulo perquè pots compartir la música amb molta gent i m'ha permès conèixer molta, molta, molta gent. I ara mateix doncs, estic en un punt que dius, ostres, després de tants anys he conegut tant gent del clàssic com del modern com de jazz, perquè jo ara estic estudiant cant jazz. Llavors és molt xulo com tot el cercle que acabes formant, saps?
0: A les teves cançons de violí no se'n sent o no se'n sent massa en tot cas, per què?
1: Pues no sé, bueno, a veure, sí que ho sé, en veritat. Quan estava a tercer de carrera vaig patir una lesió al braç i em va faltar un any per graduar-me de violí. Va ser una lesió perquè jo no estava, o sigui, va ser molt mental perquè jo no estava a gust. És com que després de tants anys no sentia que m'estigués, bueno, que em sentís al lloc que em tocava, ¿vale? Perquè el clàssic és molt exigent i, no ho sé, va arribar un punt que em vaig saturar ho vaig haver de deixar i, a part, doncs, la lesió al braç. I és com que durant molt de temps em vaig allunyar molt de l'instrument, perquè no, o sigui, em portava tota l'estona mals records i volia fer un detox, però un detox totalment de l'instrument. I llavors no m'havia plantejat incorporar violins. Ara, no puc fer molt de spoiler, però estic treballant en nova música i la sonoritat inclourà els violins.
0: Que bé. Si et sembla bé, Maria Fort, parlem ara de la cançó Sempre al mar, una altra cançó doncs, de reggaeton més suau. A tu t'agrada molt el mar?
1: A mi m'agrada molt el clima mediterrani i sí, el concepte de mar m'encanta. O sigui, de fet, tinc moltes cançons que parlen del mar, m'agrada molt parlar de la natura, dels paisatges. És veritat que si em fas triar entre mar i piscina, em quedo a la piscina perquè t'apringues menys i et refresques igual, però m'agrada molt, pues, no sé, a la Costa Brava m'encanta. El concepte de mar en si m'agrada molt.
0: I ens vols explicar una miqueta més la història d'aquesta cançó?
1: Sí, aquesta cançó, jo em vaig imaginar el típic amor d'estiu que és tan fàcil de dur a terme en el moment perquè... Bueno, tens molt de temps lliure i és molt intens al final perquè doncs, quedes com cada dia amb aquella persona i tal. Llavors, està escrita pensant en el moment en el que s'acaben les vacances i cadascú ha de marxar al seu poble o tal, i aquest moment tan idíl·lic i tot això doncs, passa... a ser melancòlic perquè saps que serà complicat mantenir-ho, no? Llavors és com lo bonic que és en aquell moment, però també pensant en el que acabaràs sent, o sigui que s'acabarà.
0: Doncs va, escoltem Sempre al mar de Maria Fort.

0: Acabem de sentir la cançó de Maria Fort, Sempre al mar, del seu EP Batex per minut. Maria, ets tu qui t'has autoeditat aquest EP, oi?
1: Bueno, la producció, algunes les vaig fer... Vaig començar fent jo maquetes, perquè jo em va pillar una època que vaig experimentar molt amb la producció i tal. Passa que després ja no tenia temps i no vaig poder fer, però jo vaig passar algunes idees al productor. Però les produccions finals sí que les va fer un productor, perquè, com podeu comprovar, sona molt prou.
0: I els arranjaments els fas tu?
1: Alguns sí, o sigui, si jo tinc idees, les intento passar als productors. Ja, o sigui, els acords i tot això, els acords, lletres i alguna part dels arranjaments sí, sí que ho faig jo. M'agrada molt compondre, ja no només diguéssim, l'esquelet, això de melodia, lletra i acords, sinó també si tinc alguna idea d'algun so o d'alguna línia que pot acompanyar tal. Jo de fet, sempre estic a l'estudi amb els productors perquè m'agrada molt decidir quin so es fa servir, l'estructura. O sigui, no puc simplement donar una idea a un productor i deixar que faci ell. O sigui, jo estic allí decidint-ho tot.
0: Ara parlarem de la cançó Sola. En aquesta cançó parles de l'ansietat, no?
1: Sí, exacte. Sí, parla una mica de... Bueno, crec que hi ha molta gent que no sap estar sola perquè no vol connectar amb els seus sentiments i afrontar la realitat, no? I, bueno, jo sóc la primera, per això parlo d'aquesta cançó. I parla això de... Bueno, quan estem amb els altres, pues, no... O sigui, ens sentim bé perquè al final acabem sent una mica el que ens aporta l'altra gent, no? Però en el moment que tu estàs a casa, o sigui, afrontant els teus problemes, doncs allà passa a ser una altra persona i pues, et qüestiones qui sóc, com estic, saps? O sigui, no pensem ja en com som en el col·lectiu i en com ens fa sentir l'altra gent, sinó com som individualment. I bueno, parlar una mica això de l'ansietat que pot crear a vegades estar amb una mateixa i donar-li voltes a tot i com gestionar-se bé. O sigui, jo crec que ens fa més por estar amb nosaltres sols que depèn amb qui.
0: I com ho fas tu, doncs, per gestionar aquesta por de la solitud?
1: Jo la veritat és que em passo molta estona sola perquè m'agrada molt allò... buscar estones al dia per estar amb mi. És veritat que sempre... Sí, crec que m'agradaria molt poder estar sense fer res, estirada mirant el sostre i pensant en les coses, però sempre estic fent coses. O sigui, estic sola però fent feina o escrivint o... Però és veritat que sí, que és que realment sí que em passo molta estona sola i crec que ho sé afrontar bastant. Tinc estones de tot, de ratllar-me el cap moltíssim, però a diferència d'altra gent que només sap estar en companyia, crec que ho porto bé.
0: Doncs va, escoltem la cançó Sola de Maria Fort.

0: Batex per Minut és el nou EP de la Maria Fort. Ja ens ha presentat tres de les seves últimes cançons, que són Sempre al mar, Sola i Què serà. I ara parlarem de la cançó Ara et prometo. Però abans, Maria Fort, ens pots explicar com ho fas tu per trobar la inspiració per compondre cançons?
1: Ostres, que depèn de moltes coses i de fet no segueixo mai el mateix procés, perquè és veritat que jo soc una persona molt rutinària, però en aquest sentit m'agrada que apareixi de diferents maneres, no? A vegades em passa, quan sento algo molt fort o tinc una vivència que la tinc molt clara, tinc molt clar un sentiment, m'acaba sortint sol, o sigui, m'acaba sortint la història rapidíssima. Després, a vegades em poso amb la guitarra, provo melodies i a partir d'una melodia començo a parlar d'alguna cosa, potser ni tan sols que hagi viscut, però crec que segons la melodia li encaixa parlar de X cosa o de coses que m'expliquen. A vegades amb el piano, a vegades amb la guitarra, a vegades em poso bases d'internet també a veure què m'inspiren. No sé, una mica de diferents maneres, la veritat.
0: I si m'haguessis de dir les condicions que necessites per escriure, com per

0: Llavors toc molt d'això. I també, jo no sé, quan vaig cap a la feina, al metro, aprofito per escriure o si em ve alguna idea, doncs ho escric a les notes. I sí, realment en el moment que m'enganxa, perquè la inspiració et ve en qualsevol moment.
1: Ara parlarem de la cançó Ara et prometo. És una cançó d'amor. A qui li cantes aquesta cançó, Maria Fort?
0: Realment no li canto a ningú, o sigui, m'agrada molt inventar-me personatges, però són històries que vulguis que no... Bueno, aquesta en concret no sé si m'ha arribat a passar mai, eh? Però sé d'amigues i això que sí, i vaig pensar que era un tema que podria, amb el que molta gent es podria sentir identificat. I parla una mica d'aquest amor, o sigui, com una relació entre dues persones que primer un sí que vol, després l'altre no pot, no sé què, i mai acabes podent coincidir a nivell temporal. I em vaig imaginar la situació de que després de molt de temps anant, tornant, intentant-ho i tal, doncs trobar-se aquesta persona en una festa i quasi sense parlar sentir que estàs en el moment d'estar amb aquella persona i que les coses doncs, en aquell moment estan bé i que sentiu que per part dels dos doncs, hi ha aquesta predisposició i és possible, no? Llavors és com una mica aquesta felicitat després de tant de temps amb entrebancs pel mig i tot, doncs poder-ho tirar endavant i com apostar per aquesta persona, per l'amor i no tenir por a tirar-se a la piscina, no?
1: Clar, per això dius ara et prometo, doncs. Què et sembla, Maria, si escoltem aquesta cançó?
0: Vale, perfecto.
1: Doncs ara et prometo de Maria Fort.

0: o preferida de tots els temps, quina seria?
1: Ui, és que, a veure, a mi, com bé he dit, Lana del Rey m'encanta i hi ha una cançó que m'emociona moltíssim d'ella que es diu Ride. Llavors et diria aquesta perquè és com la cançó que jo més he sentit, que més m'ha emocionat.
0: Ara acabes de treure el teu EP que es diu Batecs per Minut. Quins són els teus projectes de futur? Ens has parlat abans d'unes noves cançons, potser una mica més oníriques, tot això. Ens en pots dir una miqueta més?
1: Sí, doncs no sé, és que com bé he dit, m'agrada molt anar canviant. Crec que el que més m'agrada en aquesta vida és la transformació i sentir que vaig experimentant, perquè no em vull estancar en res. I no sé, és que no puc dir massa cosa perquè en realitat ho estic construint, però em venia de gust com algo més suau, no tan electrònic, o sigui, continua sent tot electrònic, però amb una sonoritat més suau, diguéssim. I també estic en un moment d'acceptació del que va passar amb el violí, de la lesió i tot. Llavors, com que s'ha anat una mica aquesta relació i m'he tirat a la piscina per posar-hi violins. Així que jo m'està encantant tot el que estem construint. Estic treballant amb dos productors que són amics, primer de tot, i supercontenta, vull dir, està sent molt maco, i bueno, jo crec que serà un treball molt bonic.
0: Per qui no ha escoltat l'inici d'aquesta entrevista, ens parlaves d'una lesió que havies tingut a l'últim any de passar la teva graduació de violí. Això era fa quant de temps, Maria?
1: Va passar 2 anys abans de la pandèmia i jo vaig haver de tirar endavant els estudis, però amb aquest impediment, no? I llavors a l'hora de, bueno, quan va ser la pandèmia, el 2020, allà ja vaig haver de parar del tot perquè vaig estar anant a molts metges intentant solucionar-ho i no va ser possible. I a la pandèmia jo, diguéssim que ja vaig tirar la tovallola perquè no es pot lluitar eternament, això és així. I estava molt desgastada anímicament. I llavors va ser quan vaig començar a cantar per primer cop a la pandèmia. Per tot tenia molt clar que volia seguir amb la música, vull dir, és el que he fet sempre i no veia com un plan B ni veia res que m'agradés igual. I aleshores em vaig apostar pel cant i això va ser entre 2019-2020, lo de la lesió.
0: I doncs aquest nou treball que estàs preparant serà una mica una conciliació entre això que et va passar amb el violí i la teva carrera de cantant ara.
1: Sí, vull dir, és això que t'he dit, que durant molt de temps, bueno, em culpava molt, no?, per haver estat en el clàssic, que era com no em volia saber res perquè ho havia passat tan malament que li tirava les culpes i realment, doncs bueno, igual és que no havia d'estar allí, però no vol dir que a mi m'agradi menys el violí o les coses que envolten el violí. Simplement havia de canviar una mica la visió i ara, doncs, bueno, m'he donat d'aquestes cosetes i al final el violí és una part molt gran de la meva vida i volia sanar-ho d'aquesta manera, incorporant-ho a la meva música i...
0: Ara, Maria Fort, presentarem l'última cançó d'aquesta setmana que es diu Tot torna. Ens expliques què és el que tot torna?
1: Pues aquesta cançó va una mica dedicada a aquelles persones que ens han fet mal. No en res concret, eh? Pot ser tant en tema amorós o en temes diversos, però és aquella sensació de sentir que hi ha un karma cap a tot el mal i que tinc molt clar que qui m'ha fet mal acabarà pagant per el que he fet. Llavors és una mica com un ritual, no? De dir, vale, m'has fet tot això, però poso-la al foc de que et tornarà.
0: Aquesta cançó potser és la més moguda de totes les que hem sentit fins ara, ja que hi ha molts passatges només instrumentals, una mica disco. Tu
1: Sí.
0: escoltes música electrònica?
1: A veure, a nivell techno house i això, no. Però en aquell moment el productor doncs va dir que s'imaginava aquest rotllo i quan m'ho va proposar vaig dir, buah. O sigui, és molt boig perquè mai he fet res igual, però vaig pensar, buah, això en un directe per acabar el bolo ha de ser un subidón i vaig dir sí, de cap. Llavors és amb la cançó amb la que acabo els concerts.
0: Maria Fort, moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels per presentar el teu treball.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ens acomiadem escoltant Tot torna.

0: petites veus d'Arrels.
1: Me dic Tibó, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Fins dissabte seguirem amb la dorsal anticiclònica per sobre nostra i potser a partir de diumenge respirarem una mica millor. Es normalitzaran les temperatures abans que probablement tornin a pujar. De moment, per avui, des del matí un sol espatarrant. Per no canviar, uns ventets a llevant i molt poc núvols al cel. Continuem amb vigilància taronja per força calor. El risc d'incendi és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera i moderat per Cerdanya, Capcir, Conflent i Vallespir. El mercuri pujarà fins a 28 a Matamala, 27 a Villar, 29 als Banys de Sant Tomàs, 35 a Caià, 35 també a Sant Miquel de Llotes, 32 a Sant Hipòlit, 34 a Montoriol i a La Manera, 36 als Banys, al Vallespir i 31 a Polies. Es manté la calor nocturna en zona de plana. Avui, Sant Hipòlit, per Sant Hipòlit, tot ha de ser bonic i polit.
6: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels, 100% en català.

Aquests eren Marina Rossell i Georges Moustaki interpretant Màrmara, que de fet el mar de Màrmara, que abans s'havia dit Propòntida, és aquest mar que separa l'Egeu i la Mar Negra, i per tant també que separa Àsia d'Europa, a l'alçada de Turquia. És aquest mar que en un dels seus estrets, el de Bòsfor, és el que té Istanbul i que separa també aquestes parts europea i asiàtica d'Istanbul. Aquesta cançó, com dèiem, l'hem sentit interpretada per Marina Rossell, que és una de les veus més emblemàtiques de la cançó catalana. Nascuda el 1954 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, va començar la seva carrera musical durant els anys 70, en plena transició, i es va arribar a convertir en una de les figures més destacades del moviment de la nova cançó. La seva trajectòria es va caracteritzar doncs, per la seva veu única i cristal·lina i per un repertori que va combinar la cançó tradicional catalana, però també amb composicions pròpies i amb versions de grans autors com Georges Brassens. Al llarg de més de les 4 dècades de carrera, Marina Rossell ha publicat més de 20 àlbums i ha actuat arreu del món portant la cultura i la llengua catalana a escenaris internacionals. El seu compromís amb la llengua i la cultura ha estat sempre present en la seva obra i també ho ha estat el seu activisme social i la defensa dels drets humans. Actualment, Marina Rossell continua activa en el panorama musical, oferint concerts i mantenint viu el llegat de la cançó catalana.

0: Hem sentit Rumba dels 60, interpretada per Marina Rossell, i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb aquesta cantant penedesenca que ha marcat la història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Marina Rossell.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo me dic Maxandra, tinc 100 anys. M'agrada l'estiu perquè puc me banyar amb la meva petita germana, la meva mare i el meu pare i jo.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Fins dissabte seguirem amb la dorsal anticiclònica per sobre nostra i potser a partir de diumenge respirarem una mica millor. Es normalitzaran les temperatures abans que probablement tornin a pujar. De moment, per avui, des del matí un sol espatarrant. Per no canviar, uns ventets a llevant i molt poc núvols al cel. Continuem amb vigilància taronja per força calor. El risc d'incendi és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. El mercuri pujarà fins a 28 a Matamala, 27 a Villar, 29 als Banys de Sant Tomàs, 35 a Caià, 35 també a Sant Miquel de Llotes, 32 a Sant Hipòlit, 34 a Montoriol i a La Manera, 36 als Banys, al Vallespí i 31 a Polies. Es manté la calor nocturna en zona de plana. Avui Sant Hipòlit, per Sant Hipòlit tot ha de ser bonic i polit.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Morellàs, 88.2.

mes mans. Esta petita arqueta conjorna de tancar de perles i carboncles, topazis i adamants, el teu mirar fantàstic, el teu parpellejar. A tu en primer terme estos mons adreçar avui recorden esta vida d'un temps que ja ha passat. Abans no s'amuntegui el venidor recull cobrint la roca mare amb flors de nou esclat.

inatent. Rosecs, angoixes, guerres avaraven llurs paranys i la petita larva d'humanitat absent restà de nostres hores i nostre cor i afanys. Més no fiéssim gaire en el fat mentider que fingeix immutables les coses d'aquí baix. Quan més distrets estàvem solcar l'obac camper, un raig que ens enlluerna, esclant-lo de viatge. El llibre meravella l'endur viscat esprit,

Ets tu per qui els poetes el vers mesuraran, per qui plasmarà formes i somnis el pinzell.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'estic Sasha, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè passa l'estiu en vacances per tenir un mesos.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som al Cap de Creus, entre l'Empordà i la Costa Vermella, a un dels vilatges més coneguts i fotografiats dels Països Catalans, Cadaqués. Cadaqués és un poble pescador de cases blanques ubicat al fons de l'abadia del mateix nom. El nucli antic, que va estar emmurallat i encara se'n conserva el portal emblanquinat, ocupa un turó rocós al cim del qual s'alça la característica i blanca Església de Santa Maria. I el poble s'estén fins arran de mar, fins a la cala del Llaner Gran. Un seguit de carrers i de carrerons estrets i costeruts, empedrats amb lloses i còdols de pissarra i de placetes recollides, formen el conjunt arquitectònic del nucli antic de Cadaqués, declarat bé cultural d'interès nacional. A tocar de mar, a la punta d'Esbaular, s'hi alça el que queda del castell de Cadaqués, un baular defensiu de la baixa edat mitjana, tot i que d'aquella època en queda poc més que una torre cilíndrica, mentre que la major part de l'edifici s'ha renovat posteriorment. Durant l'edat mitjana, Cadaqués necessitava muralles i un castell no només per protegir-se d'invasions d'exèrcits enemics, sinó especialment per protegir-se de pirates i corsaris que atacaven la vila. De fet, hi ha notícies del famós corsari Barba-roja que va prendre el castell l'any 1543. Depenent de Cadaqués i a pocs quilòmetres del vilatge, trobem el nucli de Port Lligat, unes casetes de pescadors que queden al fons d'una badia que està protegida per una illa. En aquest indret, Salvador Dalí va comprar-hi una barraca de pescadors i s'hi va instal·lar amb gala l'any 1930, després que Dalí hagués trencat relacions amb el seu pare. L'artista surrealista aniria adquirint més barraques i es faria construir una casa a primera línia de mar. Una casa on va rebre visites de personalitats com Walt Disney, els ducs de Windsor, el rei Humbert de Savoia o la reina de Bèlgica. Actualment, aquesta casa és un museu i és un dels punts turístics capdals del Cap de Creus. Cadaqués acull cada estiu el Festival de Música de Cadaqués, el segon més antic de la Costa Brava, que acull artistes reconeguts internacionalment. L'any 2024 hi va actuar el Guarani Trio Praga, a qui sentirem interpretar el trio per a piano número 2 de Johannes Brahms.

0: Això que hem sentit era el trio per a piano número 2 de Johannes Brahms, interpretat pel Guareni Trio de Praga, que van actuar al Festival de Música de Cadaqués l'estiu del 2024.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Prada, 95.5.
3: Escolteu Radio Arels.
4: Radio Arels.
5: Radio Arels. És migdia.
6: El repetei del sol. Cada migdia a Radio Arels.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Ràdio Arrels.
9: Som el dijous 13 d'agost. Bon dia. Unes temperatures de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 25 a Prada, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dissabte al matí, les temperatures seran de 24 graus a Perpinyà, Prada i a Serret, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la plana. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 32 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya.
10: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
1: Salut a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: L'any 2023, persones treballadores a l'Hospital de Cerdanya a Puigcerdà, considerades treballadores frontereres i de nacionalitat espanyola, van rebre notificacions de la Hisenda espanyola amb l'objectiu de regularitzar la seva situació fiscal. Aquestes notificacions es fomentaven en la consideració que aquest establiment, que és una agrupació europea de cooperació territorial, era una entitat pública dependent de la Generalitat de Catalunya i, per tant, integrada a l'Estat espanyol.
3: Aquest plantejament,
2: doctor Xavier Cunill, director general de l'Hospital de Cerdanya,
3: va provocar que aquests, que 33 treballadors de l'Hospital de Cerdanya rebessin una notificació on els demanaven que regularitzessin aquesta situació i els hi feien pagar impostos a Espanya, impostos que ja havien pagat a França. 28 van haver de pagar, els altres 5 es va poder aturar el procediment. Això, al nostre entendre, era un tema totalment il·lògic, degut a que aquests treballadors ja havien pagat els seus impostos a França i no se'ls podia, d'acord amb els tractats internacionals, fer pagar una segona vegada.
2: Rosibel és una de les afectades i viu a la Guingueta.
4: L'he viscut en primera persona i jo concretament el 2024, a principis, és quan ja va començar tot. Bueno, vam començar jo i altres companys a rebre aquests requeriments per part de l'Hisenda espanyola primer ens demanaven informació, que demostressin que realment estàvem pagant impostos a un altre país i com és que no els pagàvem a Espanya. Vam enviar totes les declaracions de la Hisenda francesa, que són els revenus dels tots els anys que ens ho demanaven, i tot i així, al cap d'uns mesos ens van començar a demanar els requeriments monetaris de l'any 2019-2020 i que els paguéssim.
3: Doncs a partir de l'any 2023 es comença un procés en el qual des de la direcció de l'hospital s'intenta revertir aquesta situació d'acord amb la idea de que som un hospital binacional, que els ingressos que rep aquest hospital i els ingressos que reben aquests treballadors no venen exclusivament de la part catalana i per tant espanyola, i que per tant aquests treballadors no podien ser considerats treballadors públics d'una administració i no de l'altra. Tot això, el que va fent és que durant aquests anys es materialitzi es demani un procediment amistós entre el Tresor Públic francès i la Hisenda espanyola per tal de regularitzar aquesta situació, en un primer moment que no se'ls reclami a més treballadors aquesta doble imposició i sobretot no se'ls reclami de forma continuada per tots els anys, perquè l'any 2023 se'ls demanava pel 2019 i pel 2020, i teníem l'espasa de Damocles de que els demanessin pel 21, pel 22, pel 23, pel 24, i d'aquesta forma seguidament.
4: Hi ha treballadors i treballadores que han hagut de demanar crèdits per poder pagar aquests imports. tothom se coneix la seva situació, però clar, hi han arribat casos, a molts casos, a demanar doncs això, crèdits per pagar els imports i alguns fraccionaments a la Hisenda espanyola, que en tots els casos doncs Hisenda ho ha acceptat, fraccionaments mensuals per poder fer front a aquests diners, a aquests pagaments.
3: La gent del Tresor Públic francès ho van veure clar des del primer moment i ens han ajudat en tot i en tot moment. També jo voldria fer aquí un esment del govern espanyol, la subdelegació del govern espanyol a Girona, que també ha fet un esforç molt important, així com tothom. Vull dir, aquí no hi ha protagonismes clars. Potser l'èxit d'aquesta resolució és haver anat tots i en tot moment d'una manera única i sota uns criteris molt clars tècnics i sota uns criteris polítics, tots junts per tal d'avançar amb aquest procés. I vull donar les gràcies també tant en els sindicats com en els treballadors, com en els representants dels treballadors a l'hospital, perquè hem demostrat una unió que és el que ha pogut portar-nos a bon terme tot plegat. El que sí que és inèdit, per dir-ho de manera, és una solució d'aquestes característiques, on uns reconeixen que s'han equivocat. I això per nosaltres és important. És important. I a més, es reconeix amb un tema que per nosaltres és molt important, que és que Hisenda reconeix aquesta singularitat de l'hospital. És important aquest reconeixement de la singularitat escrit per una administració com la Hisenda espanyola, perquè és una porta oberta a que altres administracions franceses i espanyoles reconeguin aquesta singularitat. O sigui, per dir-ho d'una manera, no crea jurisprudència, però quasi. La segona cosa important és la tranquil·litat de no pensar que et poden venir a reclamar l'any 2022 o l'any 2023.
4: Sí, és tranquil·litat, com s'ha dit, doncs ens han retornat tots els diners que vam pagar amb els interessos corresponents i a dia d'avui doncs l'última afectada va rebre l'últim pagament.
2: Heu estat recolzat per l'administració de l'Hospital de Cerdanya?
4: Sí, totalment. En tot moment doncs, vam rebre l'acolzament i l'ajuda amb tots els passos i tots els documents que havíem d'enviar ens van posar a disposició nostra dels afectats doncs, a l'equip jurídic de l'hospital. La gran majoria d'afectats el vam seguir, aquest equip, vam estar amb ells i hi havia afectats que van decidir doncs, anar amb uns advocats fiscalistes que ells mateixos van pagar de la seva butxaca. Però sí, a part d'això, doncs, hem estat recolzats i el nostre objectiu comú era doncs, que això s'arreglés en benefici dels treballadors afectats i en benefici de l'hospital.
2: Finalment, l'equip directiu considera que, més enllà d'aquesta resolució fiscal, cal continuar treballant per avançar en el reconeixement dels professionals de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya com a veritables treballadors transfronterers i en la progressiva homogeneïtzació de les seves condicions laborals.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda...
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Cada dijous a Ràdio Arrels, en aquesta hora, acollim al telèfon l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: Iu, avui vols fer algunes reflexions al voltant d'aquesta decisió del Consell Municipal de Perpinyà, del batlle d'extrema dreta, Louis Alliot, de retirar-se del funcionament de l'OPLC, l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Recordem, entre altres col·lectivitats, l'Ajuntament de Perpinyà hi tenia, des de l'inici, la seva plaça, amb una ajuda de 25.000 euros i una participació oberta al mateix nivell que els altres socis a totes les reunions i decisions. Cal destacar que al curs del primer mandat, doncs, el funcionament per part de l'Ajuntament de Perpinyà de l'OPLC no va ser posat en causa, tot i que, això sí, en cap moment semblaria ser que l'Ajuntament de Perpinyà s'interessés ni tan sols participés en cap de les reunions. Avui, però, doncs, el Consell Municipal de Perpinyà, la majoria d'extrema dreta, ha decidit fa pocs dies retirar-se de l'OPLC i no pagar més aquesta ajuda de 25.000 euros, i és al voltant d'aquesta qüestió que avui, Iu, vols fer algunes reflexions.
4: Sí, dues coses, això, com hem de comentar, però també la idea per justificar això d'ho reemplaçar per una espècie de no sé què, una espècie d'entitat que se diria Rosselló Mallorca, que això és molt interessant d'estudiar també, eh? Com busquen justificar l'injustificable creant manipulacions de la història, negacionisme o revisionisme almenys, no? De la història, amb col·laboradors que són historiadors, i amb l'universitat, per exemple, que calla. Doncs em sembla que tot això val la pena documentar. Alors, això jo m'estranya pas que brilli, eh? És una voluntat purament ideològica, que té pas cap raó de realitat o d'interès del territori, aquesta mesura. 25.000 euros per Perpinyà no és res, no? Eh? És un 4 grans de blatindi, no? 25.000 euros és molt poc. Doncs, si voleu, és una voluntat purament ideològica de fer callar tot el que és. La gent parla de la llengua, ben entès, perquè és l'ofici de la llengua, però va més enllà. El fet que hi ha la cultura, la memòria, la llengua, ben entès, i sobretot el sentit del territori, el sentit de tenir un territori obert, ara, i ben entès, si voleu, la realitat, el que volen ideològicament, sense agafar en compte cap moment l'interès de la gent de Perpinyà o del territori, és reactivar una frontera ideològica que al dia d'avui a poc a poc s'esborra, no? Utilitzant una frontera política, si voleu, purament política o ideològica, i ben entès, utilitzant, si voleu, encara la frontera mental que tenen l'administració, els molts polítics francesos i molts ideòlegs jacobins. La realitat és això, eh? És això. Jo diria sortir 25.000 euros de l'Ofici Públic de la Llengua Catalana és un signe d'això, però va molt més enllà. Però això, per poder passar això, cal prendre mesures, i ho fan, que desenvoluparien una mena de repressió, de retorsió, d'intimidació de manera brutal i totalment injustificada. I per això, si voleu, cal altra part justificació en aquesta brutalitat. Cal inventar un discurs, una història, no? un storytelling, se diu ara, jo crec, dins d'aquesta llengua anglopix, fet de mentides, de menyspreus, d'acusacions infundades, per fer callar finalment la consciència. Perquè se suposa que aquesta gent té una consciència. Una consciència que és pas tot a fet qualcom que és bo pel territori. Aquesta consciència molts la tenen. Si pas si tots la tenen, els ideòlegs purs segurament la tenen pas, però els idiots útils, és així que se diu dins la història, la tenen aquesta consciència. I cal la fer callar al profit de l'ideologia per justificar l'injustificable. Perquè això, aquesta manera de treure Perpinyà la catalana, de buscar... De buscar tot el que més o menys és català, és totalment injustificable al dia d'avui, totalment injustificable. I el que serveix per això és un revisionisme històric, un negacionisme, però vam pas fins aquí, però un revisionisme històric, que és una eina vella com el món, això, eh? I també, si voleu buscar per passar tots sols aliats ideològics que tenen exactament la mateixa ganes de manipular la història, de fer un revisionisme històric. I ho han atrapat, ben entès que s'han atrapat d'això. Vox, per exemple, o el PP, però sobretot Vox, finalment, a Mallorca, per exemple. I doncs, a partir d'aquí, a partir d'aquí s'ha inventat, si voleu, una història totalment, un relat històric totalment fals, on hi ha pas cap verí de veritat històrica, no? Hi hauria una mena d'entitat rossellonó mallorquina que té per res a veure amb el català. Hasta el català que se'n parli així és pas català, no? Això també és tan estúpida com d'altres coses, no? Però tot això és per fer callar una consciència, algunes persones, unes consciències, en dient, no, això, vos fem una història, així justifiquem la injustificable. Això, aquesta manera de fer, és sempre, sempre, sempre, sempre el camí de la dictatura, de gent que volen la dictatura, sempre. Si mireu el que van fer els nazis, però el que ha fet Franco, el que han fet els soviètics al temps, el que fan ara alguns, no? Fan un relat, hasta el que fa Trump, si voleu. Fan un relat històric, negacionisme, revisionisme, per fer callar la consciència de gent que diu no, és pas això, és pas exactament això, sí, ideològicament té de ser això. I doncs hi ha gent que segueix. I això s'ha vist, per exemple, quan un senyor que coneix bé la història, s'han vist un petit moment d'aquest Consell Municipal, un senyor que coneix ben bé la història, doncs que sap ben bé que això és pas cap bri lligat a la realitat, desfensava això, no? I això em sembla que és el pitjor del pitjor que se pot imaginar. Un que sap ben bé, perquè tothom ho sap, intenta convèncer els que no saben que finalment cal seguir aquesta manera ideològica de veure la història i pas la realitat que tothom veu per tot arreu.
3: Justament, Iu Escapa, parles de revisionisme històric i en aquest sentit, doncs, per fer revisionisme històric se suposa, efectivament, que calen complicitats també d'historiadors.
4: Ben entès, i són. I jo em sembla que aquells que buscaven justificar l'injustificable ho acataven al cap, veus? Perquè el projecte és de fer acatar el cap a la gent. Ben entès? Perquè els que són purament ideològics i els que segueixen sense preguntar, sense cap dubte, tot això és normal, no? Això diria és normal, dins la història s'ha vist molt, no? Aquesta gent són els primers que pagaran el preu el dia que tot sortirà mal, si voleu, perquè un dia sortirà mal tot això, doncs, però, però en plus hi ha els altres que saben. Eh? I el genici no explica molt bé això. Eh? Tothom sabia que mentien, ell ho sabia que mentien, sabien que mentien i tothom se callava. No? És, hi sem aquí. Hi sem d'una manera o d'una altra. El sembla derisori, no? Perquè 25.000 euros i tot això, però no ho és. No ho és. És que és veritablement una estratègia. No? Una estratègia, jo crec que molts no entenen que és una estratègia, pensi. Però els que els ideòlegs ho saben que és això. I doncs cal fer, utilitzar gent, és per això que dins un llenguatge històric, sense és pas un insult, és un terme històric, els idiots útils, no? És un terme de Lenin, això, però que se pot aplicar a tothom. Cal idiots útils per fer callar la consciència o la lucidesa, o la luciditat, si m'has de dir en català, de la gent. I per això cal inventar una història. I això em sembla molt més greu que 25.000 euros, perquè 25.000 euros és una pena, no? Faltaran, però poden trapar altres solucions, no? Cal lluitar per trapar solucions. Però construir aquesta història d'un relat i intentar de la fer passar de la gent passa d'una manera o d'una altra, aquesta. Utilitzant gent que saben que és mentida, que saben que és una història, que saben que nosaltres sabem que és una història i per això ho fan encara.
3: És també per això, Iu, que com a mínim t'estranyes o lamentes que la Universitat de Perpinyà, que a més també fa part de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, l'OPLC, no hagi reaccionat fins ara en aquest afer?
4: Sí, em sembla que sí. Pas únicament l'universitat i tota la gent que ho saben, no? I que saben que és una manipulació. Veieu? Pot ser periodistes, pot ser professors, pot ser gent de l'universitat, pot ser polítics, pot ser simplement gent que tenen consciència. I jo em sembla que això és el pitjor, perquè finalment el que reixen és això. És fer una intimidació, no? Perquè això, dit, ja agafarem els diners, és una intimidació. Perquè la universitat potser té malestar també de la vila de Perpinyà pels diners. I doncs, si aneu pas dins el sentit ideològic de nosaltres, vos traurem els sous, no? Això és clàssic, també. És una intimidació. I pot ser també que poden tenir por de trapar o de ser citats a la justícia perquè són pas d'acord, no? Perquè tot això, sabeu, per exemple, de l'estat espanyol, sabeu, se pot saber també de l'estat francès en alguns moments, però tot això, me sembla, una gent són passius, que és el pitjor, ho tenen por, que és també una cosa que fa por, que tindria de fer por.

0: els diners, que és priu. Si pels diners pots fer res, no? I doncs, si voleu, la gent se calla. Alguns pensen segurament que és una bona cosa, els idiots útils de Lenina, i d'altres s'estem pou, ho se callen, i doncs tot això passa com si era normal, no? Voilà, com si era normal. És una estratègia fàcil a veure, en canvi ho explica molt bé això, eh? És l'estratègia de fer callar la seva consciència per imposar per la brutalitat, i evidentment quan aquesta gent tenen el poder, aquesta brutalitat per anar fins a l'execució de gent o l'encarcelació de gent, tot això, que és per fer callar i per fer una visió del món únicament a partir de la ideologia. És això que vivim, aquí. I això és completament, per jo, i me sembla que moltes persones ho poden compartir, és completament el contrari que tindrien de fer en aquest moment. Perquè acusacions d'independentisme del Rosselló, tot això és una grossa boricada, no? Si voleu. Però l'interès que tenim nosaltres és de treballar dins d'un territori obert, que va fins a Barcelona, fins a Catalunya, a València i tot això, i encara és el que se fa, no? Seixalde, per exemple, existiria pas, hi havia pas les coses de València o Barcelona i tot això. I cada vegada més hi ha més joves d'aquí que van estudiar allà. Cada vegada més hi ha gent que van agafar l'avió a Barcelona. Cada vegada més hi ha gent que desenvolupen coses amb la gent de Figueres, de Girona o altra cosa. Cada vegada més l'Europa ajuda a fer projectes transfrontallers. Cada vegada més la gent se felicita de l'hospital transfrontaller. I ells, tot això, no encaixa amb la llur ideologia. I doncs no pensen a l'interès general. Pensen únicament a desenvolupar la seva ideologia. Amb interès particulars també, és clar. Això és una altra cosa. Veieu? Aquest sistema és un sistema molt conegut. És pas cap bri una sorpresa, això. Per una persona que té un mínim interès de la història, tot això és pas una persona. És per això que cap historiador tindria d'intentar de justificar aquestes coses, no? Hem agafat 25.000 euros per fer un institut rossellonu majorquí, un tirant amb això, 25.000 euros per un institut rossellonu majorquí, que faran amb 25.000 euros? Res. Res, no? Res. Bé, això és una història, és el relat per s'adonar una consciència.
1: Eren, doncs, les reflexions dues capa al voltant d'aquesta decisió de l'Ajuntament de Perpinyà de retirar-se de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i de crear la seva pròpia oficina. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i també recordem a radioarrels.cat.
0: Molt bé, gràcies i bon dia.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, podem saludar l'Íngrid Ubiol. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I t'hem preguntat qui mereixeria tenir un carrer a Catalunya Nord que no el tingui i ens has escollit Montserrat Biosca. Com és que has triat Montserrat Biosca?
3: Doncs de seguida he pensat en ella, primer perquè és una dona, val? I no n'hi ha molts carrers. Jo crec que no és només a Catalunya Nord, sinó en el món sencer, que tinguin un nom de dona, d'acord? Llavors és una mica per reivindicar també aquest paper de la dona en el carrer. I després la Montserrat Biosca, evidentment, perquè fa uns mesos que ens va deixar i vaig pensar en ella.
2: Què diries que va fer Montserrat Biosca per Catalunya Nord, si ho haguessis de resumir?
3: Doncs una gran defensora de la llengua, de la cultura catalana, va impulsar també la denominació amb el seu marit, el Llorenç Planes, la denominació això de Catalunya Nord. També una gran activista militant, una dona lluitadora també des de la seva posició com a presidenta d'Òmnium Cultural a Catalunya Nord durant molts i molts anys i ve d'aquí.
2: Doncs aquesta és la tria de la Íngrid Ubiol, Montserrat Biosca, aquesta militant catalanista de Catalunya Nord i, de fet, una de les impulsores amb el seu marit del concepte Catalunya Nord, diríem, i que en aquest cas Íngrid Ubiol és qui ens has triat per tenir un carrer. No sé si pensaves tenir-lo a Perpinyà o en algun lloc, en algun altre lloc.
3: Doncs a Perpinyà estaria bé, però també a Alenyà, perquè ella vivia a Alenyà. I a qualsevol lloc, vull dir, no ho sé, és que jo de fet la vaig conèixer l'últim any de la seva vida perquè vam coincidir en un jurat dels Premis Literaris d'Òmnium Cultural i sí que ella doncs, tenia doncs, una mica la preocupació de no saber on havia d'anar, no? S'embolicava força, segons ella, em va explicar conduint per cercar carrers perquè havia de venir a casa meva, no? I al final vam trobar un punt mig que era el Centre Cultural de Cabestany, que jo visc a Cabestany, i la vaig anar a buscar i tal, i vam compartir un petit trajecte de cotxe. I després va venir a casa meva, va estar tot el matí amb mi i amb un altre membre del jurat. I és en aquell moment que vaig tenir el gran plaer de compartir amb ella una estona de vida i de debò que em va entusiasmar i perquè ella es va obrir, no? I va explicar moltes anècdotes, així en distàncies curtes, d'acord, en la seva intimitat, coses així que vaig pensar que tindria més temps per compartir amb ella i que malauradament no l'hem tingut.
2: Bé, en qualsevol cas, aquest reconeixement, Íngrid Ubiol, que li vols fer a Montserrat Biosca, aquesta activista nord-catalana que mereixeria un carrer, és la persona que ens has triat. Moltes gràcies, Íngrid Ubiol, per atendre'ns.
3: Gràcies a tu.
1: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: Els continents perden cada any aigua dolça suficient per cobrir les necessitats de 280 milions de persones. Bon dia. Un informe del Banc Mundial revela una dada alarmant. Els continents perden aigua dolça a un ritme de 4 piscines olímpiques per segon. Aquesta pèrdua de 324.000 milions de metres cúbics anuals ja supera la contribució de les capes de gel a l'augment del nivell del mar. El fenomen, conegut com a assecament continental, respon a la fusió accelerada de neu i gel, el desgel del permagel i l'extracció excessiva d'aigües subterrànies. Les regions àrides i semiàrides són les més afectades, amb pèrdues del 10% de les precipitacions anuals. L'Àfrica subsahariana i el sud d'Àsia pateixen conseqüències devastadores. Les sequeres eliminen directament entre 600.000 i 900.000 llocs de treball cada any. El principal culpable és l'extracció d'aigües subterrànies, que representa el 98% de la petjada hídrica global. Durant dècades, l'explotació ha estat un lliure per a tothom, sense regulació efectiva. Les solucions existeixen, tanmateix. Millorar l'eficiència del reg en 35 cultius claus podria estalviar aigua per a 118 milions de persones. Però el comerç d'aigua virtual requereix regulació. Mentre Jordània estalvia recursos importants cereals, Arizona esgota els seus aqüífers cultivant per exportar cap a l'Aràbia Saudita. Els països amb bones polítiques hídriques exhaureixen els seus recursos dues o tres vegades més lentament. És la prova que la gestió sostenible és possible, però requereix acció i, sobretot, acció immediata.
3: Aquestes vacances...
0: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Qui val?

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels és la una.
2: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dijous 13 d'agost, bon dia. Unes temperatures de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 25 a Prada, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dissabte al matí les temperatures seran de 24 graus a Perpinyà, Prada i a Serret, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la plana. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 32 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya.
0: Ràdio
4: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
6: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels. Amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
8: En Costas i en Manar van arribar uns minuts més tard. Ells mateixos es van encarregar d'organitzar el guirigall de policies i d'ambulàncies presents al lloc dels fets. En Pol encara estava dins la casa, emmanillat i sota vigilància. Els tècnics ja s'havien fet càrrec del telèfon mòbil per poder investigar-lo. Un equip de l'identitat judicial estava treballant en l'habitació on s'havien produït els fets i ja havien assenyalat l'indret on el primer tirador havia estat abatut. Uns quants policies van posar-se sota la direcció d'en Benar. En Costas parlava amb l'Abertó. Un metge li havia netejat la ferida que tenia al cap i li havia exigit d'anar urgentment a l'hospital, ja que necessitava uns quants punts de sutura. Però abans, en Costas volia saber què havia passat.
9: Jo tinc la culpa. Hauria d'haver-li impedit encallar el seu intent d'arrest.
10: Ja n'hi ha prou, Bertó. En Callar era el més experimentat i avui vostè era la seva parella. Vostè ha estat a punt de morir per culpa d'ell. Però d'això ja en parlarem més tard. Quanta gent hi havia a l'interior de la casa?
9: A part de l'assassí, crec que dues persones més.
10: Creu?
9: Sí, he sentit com un burbuieig de finestres que s'obrien i tancaven. Precisament això és el que ha fet que em girés. Finalment, algú ha acabat rebentant una finestra. Potser hi havia algú més present.
10: Qui s'ha carregat l'assassí que hi havia a l'interior? Ha estat Feder, oi?
9: Sí, comissari. Ho ha fet a sang freda.
10: A veure, expliqui'm això, Bertó.
8: La Bertó li va explicar tot el que havia vist i sentit, incloent-hi allò de la segona arma del terra. En Costas va somriure.
10: Un espavilat. Per sort l'hem arrestat. Això potser l'ha salvat a vostè la vida, Bertó. Vaig a parlar amb ell.
8: La conversa entre els dos homes va durar un quart d'hora. En Pol va mantenir la seva versió dels fets i va justificar la seva presència a Port-la-Novella degut a la necessitat de retrobar-se amb un vell amic. Per casualitat va topar amb l'imant i aquest va insistir en parlar-li del telèfon mòbil que li havia confiat la Laure Blanche. No va dir res de la Navajo, tot i la insistència d'en Costas en relació a la presència d'una tercera persona a l'habitació. La investigació no va donar més de si. En Costas va cercar la Bertó abans de que aquesta no marxés cap a l'hospital.
10: Bé, ara aniré a interrogar els veïns de l'home mort, que, pel que m'han dit, sembla ser que es tracta d'un imant. Potser tenen més detalls, però cal fer-ho immediatament, perquè després se n'obliden. Retingui això, Bertó. Si vol conèixer els detalls, cal actuar amb celeritat. Ens emportem en Feder a la comissaria per prendre-li declaració. Si li demanen, confirmi la versió de la legítima defensa.
9: Però, comissari...
10: Escolti, Bertó, aquests assassins eren professionals. Fins i tot havien instal·lat un sistema d'escolta a la comissaria central. Acabo de rebre una trucada del meu superior. Està enfurismat. Ha rebut una esbroncada del director i potser des de més amunt. De la investigació s'encarregarà un altre equip que vindrà de Montpeller. Hi ha interessos molt importants en joc. Aquest tipus d'afers sovint són silenciats i a mi no em ve de gust que els fills de puta que s'han carregat en Callar se'n surtin amb la seva. Cal deixar que en Feder continuï provocant esdeveniments motivats per ell mateix. L'alliberaré.
9: Vostè és el cap, comissari.
10: Per cert, Bertó, ha realitzat un gran tir. L'assassí que ha mort en Callar ha rebut una de les seves bales, probablement la primera. Bé, tampoc no ha tingut temps per amagar-se. A 30 metres i de nit amb una SIC és tota una proesa. L'instint, Bertó, l'instint.
8: La Bertó va esbossar un somriure en el seu rostre. Sabia que venint d'en Costes es tractava de tot un compliment. Va pujar en una de les ambulàncies dels bombers. El dolor que li provocava la ferida que tenia a l'alçada del crani es feia cada vegada més insuportable.
11: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Si jugueu al Scrabble, sabeu que el joc accepta els noms comuns, els adjectius, els adverbis i totes les formes de verbs, fins i tot conjugats. Mais s'accepten pas els noms propis, aquells que tenen una inicial en majúscula i que designen una persona cèlebre, un lloc geogràfic, com un país o una ciutat, o una marca comercial. Espieu si és estrany. La nostra llengua nos reserva calques sorpreses. La paraula Catalunya no s'accepta. I, en canvi, s'acceptarà Espanya, Romania, Panamà, Alemanya. És perquè tenen un altre sentit. Espanya ve del verb espanyar, trencar el pany de la porta. Romania és l'imperfet del verb romandre. Panamà és el nom del país, mais també d'un barret tradicional. I Alemanya, i bé, és el mot que designa la dona que viu a Alemanya, com qui diria catalana, i bé se diu Alemanya. Se cal pas refiar de la primera impressió.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
2: La revista infantil en català del Tatano celebra els 20 anys, una revista que ha arribat a un tiratge d'uns 12.000 exemplars i amb 9.000 socis. A aquesta hora podem saludar amb la cap de redacció d'aquesta revista, que és la Núria Figueres. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Dèiem que us heu celebrat o esteu celebrant aquests 20 anys amb moltes felicitats d'entrada.
3: Moltes gràcies.
2: I et volíem preguntar, per començar, doncs, que ens definissis una mica què és el Tatano, si hi ha algú que no coneix aquesta revista.
3: Sí. El Tatano és una revista infantil pensada pels lectors d'entre 4 i 8 anys. És una revista, diguéssim, té el subtítol de la seva capçalera és que és el cavall fort dels petits, no? També perquè ens fem una idea, perquè hi ha més gent que coneix cavall fort. És una revista en català, mensual, que arriba a les cases dels lectors, que és una altra cosa que els fa molta il·lusió als lectors, perquè és una revista que la reben a la seva bústia, a la bústia de casa seva i al seu nom. I té un contingut molt variat, té seccions com ara el cont, té contes, còmics, tallers de manualitats, receptes de cuina, articles de natura, reportatges, o sigui, diguéssim que té un contingut variat pensat pels interessos dels lectors d'aquestes edats. I una de les finalitats de la revista és doncs, acompanyar-los en les seves primeres lectures.
2: Clar, el ser per aquest públic 4 o 8 anys normalment no... Quan parles d'una revista no penses en un públic tan petit. Era arriscat fa 20 anys tirar endavant un projecte així?
3: Sempre és arriscat, jo crec, començar un projecte, però teníem el referent de que fa 20 anys va sortir el Tatano com a publicació independent de Cavall Fort, però l'any 1990 és quan es va crear ja el suplement del Tatano, o sigui, el Tatano primer apareixia com un suplement encartat a les pàgines de Cavall Fort, perquè en aquell moment es va pensar que els lectors de l'edat de Cavall Fort podien tenir germans més petits a casa seva i que també era un públic doncs, que era molt interessant arribar-hi. Aleshores, durant tots aquests anys, el Tatano era un suplement de molt poquetes pàgines, tenia 8 pàgines, sortia cada 2 mesos, però bé, ja vam veure que agradava i bueno, l'equip que en aquell moment estava al capdavant de Cavall Fort va considerar que hi havia un buit en el mercat d'aquesta franja d'edat per poder doncs, això crear una capçalera pròpia i es van arriscar i la veritat és que va tenir, des del primer moment, va tenir molt bona acollida. La veritat és que sí.
2: Clar, ara es diu que cada vegada els mainatges llegeixen menys i el Tatano continua sent doncs, una revista en paper, que deies que arriba a les cases amb el nom del mainatge a la bústia. No sé si això suposa un problema pel Tatano o si teniu por de la continuïtat d'aquest tipus de suport que depèn de qui escolti sembla que ja sigui una cosa del passat, no?
3: Nosaltres defensem clarament que la revista ha de seguir sent en paper, perquè pels nostres lectors és, creiem, la millor manera de que creïn un vincle amb el... És que no vull dir producte, no? Però vull dir que creïn un vincle amb la revista. Primer, que els allunyes una mica de les pantalles. Bueno, una mica, els allunyes totalment de les pantalles. Si fas una revista digital, que bueno, nosaltres també tenim una versió digital, però bueno, nosaltres defensem la revista en paper, els estàs allunyant de tot el que són les tauletes, els mòbils. També t'he de dir que és una franja d'edat en què encara creiem i desitgem que molts nens encara no tenen dispositius d'aquesta mena, com a mínim que siguin propis. Potser sí que a vegades miren el dels pares o tenen una tauleta per fer alguna cosa, no? Ja potser cap als 8 anys, però és una franja d'edat encara, diguéssim, molt verge a nivell tecnològic, que i per tant nosaltres crec que tenim un bon camp per seguir publicant en paper. I et dic que creiem fermament que és la millor manera perquè els nens tinguin el seu moment, el seu espai, una mica de calma, de poder gaudir de les pàgines, d'estar tranquils, asseguts a qualsevol lloc, no necessites connexions, no necessites res, te la pots emportar a revista, te la pots emportar a tot arreu.
2: Ho estem comentant amb Núria Figueres, que és cap de redacció de la revista El Tatano, per mainatges de 4 a 8 anys. Comentàvem que celebreu aquests 20 anys de la revista independent, diguem, no com a suplement. I presenteu noves seccions i coses noves, no?, amb aquest aniversari?
3: Sí. El Tatano ha estat durant tots aquests 20 anys una revista molt estable perquè ha tingut unes seccions fonamentals que han anat apareixent a cada número, però també hem anat incorporant seccions noves, no? Però creiem que un contingut estable també permet que el lector s'hi reconegui moltes coses un cop rep la revista, però bueno, de cara als 20 anys també calia fer una bona renovació de continguts. Comencem ara al gener amb un personatge nou, una personatge de còmic nou que ens fa molta il·lusió, que es diu Bru i companyia, de creació amb gent d'aquí, no és un personatge de còmic comprat a l'estranger, sinó que també apostem per la creació pròpia. I és un personatge que, diguéssim, és el germà mitjà de tres germans d'una família nombrosa i ell és el que pretenem que sigui una mica el mirall del nostre lector. És un nen d'uns 5-6 anys i, per tant, li passaran peripècies o li passaran petites anècdotes quotidianes similars a les que pot viure un nen de la seva edat. Ens fa molta il·lusió aquest personatge nou que comença amb il·lustracions de la Mària en Benarap. Hem fet un equip de coguionistes amb Oriol García Molsosa i la Mercè Anguera, que són dos guionistes també molt, no sé, creiem que serà un còmic divertit i tendre a la vegada. I bé, hem fet altres noves seccions, hem creat una secció que es diu Què vol dir, per acostar una miqueta als lectors aquestes frases fetes o expressions que sovint ja molts nens ja no saben que quan els hi dius, toco el dos, o quan els hi dius vaig a dormir com les gallines, vull dir, expressions, frases fetes d'aquestes tan pròpies del català, que moltes vegades ja els hi costa saber què volen dir, no? Doncs hem fet una secció creada expressament per acostar-los aquestes frases així una mica amb clau d'humor. Una secció també que es diu Fem Zoom, on els hi mostrem imatges amb un zoom, diguéssim, molt a prop, perquè per descobrir què amaga la imatge, bueno, són una mica uns jocs visuals que hem pensat, i algunes altres seccions que aniran apareixent al llarg de l'any, al llarg de l'any d'aquest any que celebrem els 20 anys. També incorporem uns personatges de còmic nous, a part d'aquest d'en Bru i companyia que et comentava, que es diu L'ovella i la vaca, que és un personatge, són pensats pels més petitons perquè tenen molt poc text.
2: La revista, entenc que rep a tot el Principat de Catalunya per correu postal, però no sé si també teniu subscriptors a Catalunya Nord o de catalans que viuen a l'estranger.
3: Sí, la revista es distribueix, de fet, a tot el món. Tenim subscripcions arreu del món, tenim a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, a tota Europa, a tot arreu. A l'Àsia, a Oceania, és que també a Nova Zelanda també en tenim, fins i tot alguns a l'Àfrica, Sud-àfrica en concret. S'ha extès per tots els països perquè les famílies, són famílies catalanes que han anat a viure a l'estranger i la revista els ofereix doncs un lligam amb la cultura i les tradicions d'aquí, perquè en el Tatano seguim molt el calendari escolar, el calendari de les tradicions, o sigui, celebrem la castanyada, celebrem el Carnestoltes, celebrem també, doncs, fem cagar el tió, o sigui, totes les tradicions més nostrades van apareixent al llarg de l'any a la revista i, per tant, a les famílies que no viuen aquí, això els permet, doncs, bueno, mantenir, per una banda, la llengua pròpia, si és la llengua materna o paterna és el català, doncs així és una manera de reforçar-la i també doncs seguir aquest vincle amb la amb les tradicions d'aquí.
2: Doncs aquesta revista infantil El Tatano per mainatges de 4 a 8 anys que celebra aquests 20 anys d'existència com a revista pròpia. Ho ha estat comentat amb la seva cap de redacció, la Núria Figueres. Moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Música a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.

El que sentim és el quartet de vent Boreas, el 5 d'agost al Saló de l'Hotel Termal de Múnich, un lloc on Pau Casals solia assajar.

0: Estem amb el quintet de vent Borreas i donc és una entrevista una mica especial perquè intentaré d'entrevistar 5 persones a la vegada. Qui ets?
1: Jo em dic Miquel i soc l'oboista del quintet Borreas des de fa ja 5 o 6 anys.
0: Com s'ha creat aquest quintet, Oriol?
2: De Barcelona, el 2020, quan vam sortir de la pandèmia, teníem ganes de fer música junts i estàvem tots al Liceu de Barcelona en aquell moment estudiant i sota el mestratge de l'Isaac Rodríguez vam crear el quintet.
0: Un quintet de vent, 5 instruments molt diferent. Al cor, Pere, hi ha una especificitat d'aquest instrument, una habilitat especial que cal tenir per aquest?
3: Bona habilitat especial com a tal, no crec. Crec que tot el món té que lluitar amb el seu instrument, no? per poder traure tots els colors i les dinàmiques necessàries per a poder crear la música tots junts. Però crec que és lo bonic del quintet de vent, és que són 5 instruments molt diferents però que poden arribar a empastar molt bé tots junts. I bueno, com a moment especial jo diria que lo més bonic és poder donar-se compte de amb quin instrument pots fer diferents coses.
0: És un quintet doncs, catalanoparlant, un quintet dels Països Catalans, perquè hem sentit l'accent del Pere. Els altres venen tots del Principat?
4: Jo sóc de Castelló. Sí, vaig estudiar també a Barcelona, en el Liceu, i ja vam crear el quintet allí. Però sí, el Pere i jo venim de València i els demés són...
0: El teu instrument?
4: Fagot.
0: El fagot és una mica especial, no? El fagot, per això jo trobo tot especial, potser, però bé, és una mica especial. Com s'escolleix aquest instrument?
4: Bueno, pues sincerament, en l'escola de música de la banda, en el poble, simplement vaig veure a la mestra de fagot, me va caure bé i vaig pensar jo tocar el fagot. I així no vam començar, la veritat. Sincerament, així és la història.
0: Hauria pogut ser el contrabaix transporta més fàcilment. L'única dona d'aquest grup, l'Alba, tu és més clàssic, la flauta.
5: Sí, la flauta, jo no me'n recordo en realitat com la vaig triar, però també me'n recordo que a l'escola de música em sembla que abans de tocar cap instrument vaig anar a veure un concert i em va agradar molt que algú tocava la flauta i vaig pensar això de que es toqui com de través m'agrada i em van dir que era difícil perquè molta gent la volia tocar i així, però en veritat tampoc em cridava atenció cap altra, vol dir que vaig estar de sort que, pues mira, fins avui en dia.
0: Com s'ha fet que us trobeu aquí al Festival Pau Casals de Prada?
2: Coneixíem la reputació del festival, de fet hi havíem vingut ja algun cop, ja vam veure que ara la direcció la portava Pierre Blos, i hi havia la possibilitat de venir-hi a tocar, vam enviar vídeos, vam contactar amb l'administració del festival i vam connectar molt bé amb ells, van estar molt encantats del nostre interès i hem estat tocant amb l'orquestra, també els 5 junts i barrejant-nos amb la resta de músics del festival.
0: Feu un recorregut complet, és a dir, que Sant Miquel de Cuixà i ara el lloc on s'estava sovint el mestre, també a Cesava, una emoció particular, potser?
1: Sí, home, clar. Per dir que per nosaltres és molt simbòlic tocar aquí, doncs seguint el recorregut de Pau Casals, que és una persona que ha influenciat molt a la música catalana i també a la cultura catalana en general, i doncs crec que un referent per tots els músics catalans, sense cap dubte. Per tant, a part de ser un festival molt important a nivell internacional, crec que també ens fa una il·lusió especial a nosaltres poder tocar aquí i seguir aquest recorregut.
0: Fer part de l'orquestra del festival, que farà la cloenda, que ha fet la primera, l'obertura, que fa la cloenda, és molta feina, com se prepara?
3: Jo diria que la feina és com sempre, no? Molt, molt de pics, treballem anant a diferents orquestres, sobretot a suplir instruments quan falta, donat que no tenim cap de ningú de nosaltres una plaça fixa dins una orquestra, però jo crec que no n'hi ha un treball extra pel festival, més allà de que són molt de concerts i has de venir molt preparat però al final és la vida d'orquestra és igual en aquest festival o en una orquestra fija i no has de preparar res especialment diferent, no, diguem-ne.
0: La direcció de Pierre Bleuze, ningú em parlarà malament d'en Pierre Bleuze, ho sé, però és que hi ha alguna cosa especial amb ell.
2: De fet, el que més ens agrada en Pierre és la manera com té de relacionar-se amb tots els músics i amb la música. Li veus a la cara quan estàs tocant, li veus a la cara quan està parlant del festival, que se li il·lumina, i treballar amb algú que té aquesta visió i aquesta direcció, aquest amor per al que està fent, sempre és un gust.
0: Moltes gràcies i felicitat per aquest concert que ha agradat molt i segur que l'orquestra serà una cloenda fantàstica. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

casa, forjant fins a la fi dels temps. Seguies atiant la flama, contramuntant a l'Empordà, fent que perdi del nord el mapa que els dos junts vam dibuixar. Aquelles pintures rupestres que vivien d'aquell foc,

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 13 d'agost. Bon dia. Unes temperatures de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 25 a Prada, 15 a Manlleuís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dissabte al matí les temperatures seran de 24 graus a Perpinyà, Prada i a Serret, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlleuís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la plana. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 32 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. De clàssica, Berenguer Ballester.
4: Avui començarem amb un compositor contemporani, viu, probablement un dels més populars, amb Steve Reich. Avui, Philip Glass. Va néixer a Baltimore, als Estats Units, el 37. Parlant d'ell, cal parlar de música minimalista, repetitiva, tot i que els darrers anys les seves composicions s'han anat fent més complexes. Glass ha escrit molta música per films. El 1997, pel film de Martin Scorsese sobre la vida del Dalai Lama, el film Kundun. Glass havia viatjat al nord de la Índia, on va entrar en contacte amb els refugiats tibetans. Es va fer budista i va conèixer el Dalai Lama al 72. És un gran defensor de la causa tibetana. Escoltarem l'estudi número 2 per piano interpretat per ell mateix.

Philip Glass interpretant el seu estudi número 2. Heitor Villa-Lobos és el compositor brasiler més conegut popularment, sobretot per les seues baquianes brasileres que ja hem escoltat en altres 20 clàssica. Villa-Lobos va treballar sovint amb la tradició del seu país. Va morir el 1959, tenia 72 anys, a Rio de Janeiro. Aquest és el quart moviment del seu concert per guitarra i petita orquestra que escoltem amb el guitarrista noruec Stein Erik Olsen amb l'Academy of San Martin in the Fields.

el guitarrista Stein Erik Olsen amb l'Academia of San Martín in the Fields, amb el concert per guitarra i petita orquestra d'Heitor Villalobos. I els darrers 6 minuts seran per Schumann amb un dels seus primers quartets per cordes, escrits el 1842, poc després de casar-se amb la jove pianista Clara Wieck. L'escoltarem amb un quartet que té el 50% de nord-catalanitat, l'Elias String Quartet, amb Sara i Maria Villoc. Després d'haver interpretat tots els quatuors de Beethoven, ja n'han enregistrat més de la meitat, el darrer disc que l'han fet amb els quatuors de Schumann.

0: El primer moviment del quartet per a cordes número 2 de Schumann amb l'Ias String Quartet. Avui Philip Glass, Heitor Villa-Lobos i ara mateix Robert Schumann.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester. Radio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: La faldilla de l'Alba és molt curta i la Sandra se'n va com un suc que no suporta la seua presència sense nota aigua freda al meluc. L'Alba no és verge ni és bruna i quan pica l'ull es cauen tots a coin d'amor que fas perdre la raó per no sentir-se sola i despullada

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, jo me dic Taïm, tinc 7 anys. M'agrada l'estiu perquè puc anar a la casa del meu amic.

si a la casa d'un company vas a passar batllada. Per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap. No te descuidis de dur amb tu mils abraçada. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olors de vida. Que del fum del teu tabac o

d'una tarda s'obre i en aquell moment tinc fort el sentiment, quin goig de vos conèixer. S'obre i en aquell moment tinc fort el sentiment, quin goig de vos conèixer. Ya-la-la-la, ya-la-la-la, ya-la-la-la. Si la vida va com va, més ja apuntes una alba. I de la meva finestra us estic esperant. Tinc allò que no sé què, que sembla l'esperança. Convençut que tots vindreu avui dia a ballar.

És a la vora del foc que neixen les paraules. El ventre d'una guitarra és com un país nou. Quan els mots van volejant fent el tour de la taula, encara volem parlar, riure, beure i fumar, perquè en tenim ganes. Encara volem parlar, riure, beure i fumar, perquè en tenim ganes. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Si a la casa d'un company vas a passar batllada per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mils abraçades, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olor de vida. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 13 d'agost. Bon dia. Unes temperatures de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 25 a Prada, 15 a Manlleuís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dissabte al matí les temperatures seran de 24 graus a Perpinyà, Prada i a Serret, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlleuís i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la plana. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 32 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Els vintejars d'avui començarem amb un filòsof dels segles XIII-XIV, inspirant un músic català d'ara, i després anirem cap al nord d'Europa per escoltar jazz fet a Dinamarca i després jazz fet a Noruega. L'any 2015, coincidint amb el 70è aniversari de la mort de Ramon Llull, el pianista Manel Camp va publicar un disc homenatge al filòsof i escriptor decisiu a la història del pensament europeu i a la història de la llengua catalana. És a partir de temes de Llull que Manel Camp va fer aquestes composicions. Nou temes basats en els nou principis de la seva filosofia: bondat, grandesa, eternitat, poder, saviesa, voluntat, virtut, veritat i glòria. Escoltem el tema Veritat.

El tema Veritat, amb Manel Camp i el seu quartet, del seu disc Ramon Llull, Art, del 2015. El pianista nord-americà Aaron Parks, l'any 2014, va fer una residència a Dinamarca. En aquell moment ja era molt ben considerat, tot i que només tenia 30 anys. Dos anys més tard va fer aquest disc que escoltarem amb dos músics danesos, el baixista Thomas Fonnesbech i el bateria Carsten Bagge.

Winter, amb Tomàs Fonesbach i Aaron Parks, del disc Groovemans. I el trio del pianista noruec Esbjørn Svensson va ser una de les millors formacions del jazz europeu fins que el pianista va morir molt jove, als 44 anys, l'any 2008. Els seus companys de trio, Magnus Ostrom i Dan Berglund, els trobem en aquest disc simfònic amb composicions de Svensson. És amb la Reial Orquestra Filarmònica d'Estocolm, dirigida per Hans Eck.

0: La Reial Orquestra Filarmònica d'Estocolm amb un tema de Björn Svensson. Abans hem escoltat els pianistes Manel Camp fent un homenatge al filòsof Ramon Llull i Aaron Parks amb músics danesos.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

que era especialment lluit. Al primer dels camins ens perdíem i vam acabar travessant els vergers. El segon vam parar a l'ombra amb un aire fred

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Eva i tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè pot posar els peus dins l'aigua.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 13 d'agost. Bon dia. Unes temperatures de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 25 a Prada, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dissabte al matí les temperatures seran de 24 graus a Perpinyà, Prada i a Serret, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la plana. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 32 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui amb Lluís Llach, Maria del Mar Bonet i Marina Rossell, que a la fi d'aquests 20 de música d'arrel trobarem junts al camp del Barça el juliol del 1985. Elles dues van començar cantant cançons populars o fent servir la tradició per fer cançons. Ell no tant, però se li poden trobar rastres de música d'arrel en algunes de les seues cançons, com per exemple una de les primeres, aquell bandoler amb les seues dues veus, el relat de la història d'en Joan Serra, una cançó que va fer el 1967 quan era exiliat a París.

El bandoler, amb Lluís Llach, evidentment ell fent les dues veus. Marina Rossell va publicar el seu primer disc el 1977 amb tot de cançons populars, algunes retocades en la lletra per fer-les més actuals. La que escoltarem és una de les més interpretades del cançoner popular, Els contrabandistes. Aquells que van a Banyuls a carregar tabac i que, tornant cap al sud, són denunciats per una refotuda espia. No l'escoltarem del primer disc, sinó del concert que la Marina Rossell va fer al Liceu de Barcelona.

Els contrabandistes en el concert de Marina Rossell al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. També Maria del Mar Bonet, com Marina Rossell, va començar cantant cançons populars. La Maria del Mar de Menorca. Després no ha abandonat, de fet, la música d'arrel per eixamplar-la a d'altres tradicions del Mediterrani. Grècia hi ha estat present en una cançó amb lletra de l'escriptor Nikos Kazantzakis.

Dent i tan nisi, de Maria del Mar Bonet, del disc El cor del temps. I acabarem amb ells tres junts, Llach, Bonet i Rossell, en un gran moment de la cançó catalana, el concert del Camp del Barça el 6 de juliol del 1985. Gairebé a la fi del concert d'en Lluís Llach, la Maria del Mar Bonet i la Marina Rossell van pujar dalt de l'escenari per cantar el cant de l'enyor que Llach havia fet després de la mort de la seva mare, basant-se en la música del Misteri d'Elx, una representació teatral religiosa del segle XV declarada Patrimoni de la Humanitat i que cada any es representa, evidentment, a Elx. Ja sabeu, Elx, al sud del País Valencià.

El cant de l'enyor de Lluís Llach amb Maria Almar Bonet i Marina Rossell, gairebé la fi d'aquell concert històric del Camp del Barça del 6 de juliol del 1985. Avui, doncs, música d'arrel amb Llach, Bonet i Rossell.

0: Músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95. Tu ets

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país, bufades glaçades i estius estufats. Flaire de poma a casa dels avis, sopa xarrupada i fricot cremat. Menys i calles, sempre ens deia l'àvia,

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, m'ha dit Cleon, tinc 6 anys i demi. M'agrada l'estiu perquè amb el meu pare jugui dins la meva piscina amb una torpilla o una cosa.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels. Escolteu Radio Arrels.
2: A Vilallonga de la Salanca,

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dijous 13 d'agost. Bon dia. Unes temperatures de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 25 a Prada, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dissabte al matí les temperatures seran de 24 graus a Perpinyà, Prada i a Serret, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la plana. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 32 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
5: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Salut a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: L'any 2023, persones treballadores a l'Hospital de Cerdanya a Puigcerdà, considerades treballadores frontereres i de nacionalitat espanyola, van rebre notificacions de la Hisenda espanyola amb l'objectiu de regularitzar la seva situació fiscal. Aquestes notificacions es fomentaven en la consideració que aquest establiment, que és una agrupació europea de cooperació territorial, era una entitat pública dependent de la Generalitat de Catalunya i, per tant, integrada a l'Estat espanyol.
4: Aquest plantejament,
3: doctor Xavier Cunill, director general de l'Hospital de Cerdanya,
4: va provocar que aquests, que 33 treballadors de l'Hospital de Cerdanya rebessin una notificació on els demanaven que regularitzessin aquesta situació i els hi feien pagar impostos a Espanya, impostos que ja havien pagat a França. 28 van haver de pagar, els altres 5 es va poder aturar el procediment. Això, al nostre entendre, era un tema totalment il·lògic, degut a que aquests treballadors ja havien pagat els seus impostos a França i no se'ls podia, d'acord amb els tractats internacionals, fer pagar una segona vegada.
3: Rosibel és una de les afectades i viu a la Guingueta.
5: L'he viscut doncs, en primera persona i jo concretament el 2024 a principis és quan ja va començar tot, bueno, vam començar jo i altres companys a rebre aquests requeriments per part de l'Hisenda espanyola de, bueno, de que primer ens demanaven informació que com és, bueno, que demostressin que realment estaven pagant impostos a un altre país i com és que no els pagàvem a Espanya. Vam enviar totes les declaracions de la Hisenda francesa, que són els revenus dels, bueno, tots els anys que ens ho demanaven, i tot i així, doncs, bueno, al cap d'uns mesos ens van començar, doncs, a demanar els requeriments monetaris de l'any, doncs, 2019-2020, i que els paguéssim.
4: Doncs, a partir de l'any 2023 es comença un procés en el qual des de la direcció de l'hospital s'intenta revertir aquesta situació d'acord amb la idea de que som un hospital binacional, que els ingressos que rep aquest hospital i els ingressos que reben aquests treballadors no venen exclusivament de la part catalana i per tant espanyola, i que per tant aquests treballadors no podien ser considerats treballadors públics d'una administració i no de l'altra. Tot això, el que va fent és que durant aquests anys es materialitzi es demani un procediment amistós entre el Tresor Públic francès i la Hisenda espanyola per tal de regularitzar aquesta situació en un primer moment que no se'ls reclami a més treballadors aquesta doble imposició i sobretot no se'ls reclami de forma continuada per tots els anys, perquè l'any 2023 se'ls demanava pel 2019 i pel 2020, i teníem l'espasa de Damocles de que els demanessin pel 21, pel 22, pel 23, pel 24 i d'aquesta forma seguidament.
5: Hi ha treballadors i treballadores que han hagut, doncs, de demanar crèdits per poder pagar aquests imports. tothom se coneix la seva situació, però clar, hi han arribat casos, a molts casos, a demanar doncs això, crèdits per pagar els imports, i alguns fraccionaments a la Hisenda espanyola, que en tots els casos doncs Hisenda ho ha acceptat, fraccionaments mensuals per poder fer front a aquests diners, a aquests pagaments.
4: La gent del Tresor Públic francès ho van veure clar des del primer moment i ens han ajudat en tot i en tot moment. També jo voldria fer aquí un esment del govern espanyol, la subdelegació del govern espanyol a Girona, que també ha fet un esforç molt important, així com tothom. Vull dir, aquí no hi ha protagonismes clars. Potser l'èxit d'aquesta resolució és haver anat tots i en tot moment d'una manera única i sota uns criteris molt clars tècnics i sota uns criteris polítics, tots junts per tal d'avançar en aquest procés. I vull donar les gràcies també tant en els sindicats com en els treballadors, com en els representants dels treballadors a l'hospital, perquè hem demostrat una unió que és el que ha pogut portar-nos a bon terme tot plegat. El que sí que és inèdit, per dir-ho de manera, és una solució d'aquestes característiques, on uns reconeixen que s'han equivocat. I això per nosaltres és important. És important. I a més, es reconeix amb un tema que per nosaltres és molt important, que és que Hisenda reconeix aquesta singularitat de l'hospital. És important aquest reconeixement de la singularitat escrit per una administració com la Hisenda espanyola, perquè és una porta oberta a que altres administracions franceses i espanyoles reconeguin aquesta singularitat. O sigui, per dir-ho d'una manera, no crea jurisprudència, però quasi. La segona cosa important és la tranquil·litat de no pensar que et poden venir a reclamar l'any 2022 o l'any 2023.
5: Sí, és tranquil·litat. Com s'ha dit, doncs ens han retornat tots els diners que vam pagar amb els interessos corresponents, i a dia d'avui doncs l'última afectada va rebre l'últim pagament.
3: Heu estat recolzat per l'administració de l'Hospital de Cerdanya?
5: Sí, totalment. En tot moment doncs vam rebre l'acolzament i l'ajuda amb tots els passos i tots els documents que havíem d'enviar. Ens van posar a disposició nostra dels afectats doncs a l'equip jurídic de l'hospital. La gran majoria d'afectats el vam seguir, aquest equip, vam estar amb ells, i hi havia afectats que van decidir doncs anar amb uns advocats fiscalistes que ells mateixos van pagar de la seva butxaca. Però sí, a part d'això, doncs hem estat recolzats, i el nostre objectiu comú era doncs que això s'arreglés en benefici dels treballadors afectats i en benefici de l'hospital.
3: Finalment, l'equip directiu considera que, més enllà d'aquesta resolució fiscal, cal continuar treballant per avançar en el reconeixement dels professionals de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya com a veritables treballadors transfronterers i en la progressiva homogeneïtzació de les seves condicions laborals.
0: Ràdio Arrels, Alinyà, 95.
1: Ràdio Arrels,
2: Ràdio Arrels.
0: Radio Arrels.
6: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
7: Miquel Arnudiès, arrelat al Vallespir i a Ceret, és tot un personatge. Polifacètic, agricultor, cireres i mimosa. Polític, molts anys adjunt al Valle de Ceret, artista, pintor avantguardista, president dels Amics del Museu de Ceret, agitador cultural, president del Centre Cultural del Vallespí i de la Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes. És també membre de la ANC i escriptor i poeta. La seva poesia la trobem més aviat en prosa que no pas en vers. A Contes empipats, publicat al Trabucaire el 2013, hi trobem una història onírica, ben surrealista, amb tot de referents a les colors, recordant l'Arnaudiès pintor i els habitants del seu món rural, les plantes, les flors i els animalets, tot jugant amb la llengua. Escoltem, doncs, aquestes conjugacions pinturlejades. He vist volar, per alt de les ginestes, quatre sogres vestides de groc. S'apuntaven per ballar el contrapàs al so d'una campana escardalenca. Has vist, tu? Has vist, tu? Aquell galàpet vermell engolir els calçots roents torrats dins d'una brasa de calius xipoters? Ha vist, dins del cel negrenc, ple de romegueres i d'argelacs, una lluerna beneïta i encantadora, provant de s'amossegar el dit groc del peu dret que se li bota. Hem vist un ramat de fedes de color verd, pasturant una herba rosa que les posava vergonyoses i amoroses. Cadascú de nosaltres n'hem pogut agafar una, per se l'endur dins un bai manyac de tots colors. Heu vist com s'aprofita la pluja primerenca per fer créixer i florir violes disfressades com mainadeta un dia de tio-tio? Han vist, darrere d'una mata de bruc carregada de polls blaus, sense orelles, una truja tan emprenyada que se'ls va abordar i en passar d'un a un sense mastegar.
6: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
8: Bon estiu a Radio Arrels.
9: Radio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Cada dijous a Ràdio Arrels, en aquesta hora, acollim al telèfon l'historiador Iu Escapa. Iu, bon dia.
4: Bon dia.
3: Iu, avui vols fer algunes reflexions al voltant d'aquesta decisió del Consell Municipal de Perpinyà, del batlle d'extrema dreta, Louis Alliot, de retirar-se del funcionament de l'OPLC, l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Recordem, entre altres col·lectivitats, l'Ajuntament de Perpinyà hi tenia des de l'inici la seva plaça, amb una ajuda de 25.000 euros i una participació oberta al mateix nivell que els altres socis a totes les reunions i decisions. Cal destacar que al curs del primer mandat, doncs, el funcionament per part de l'Ajuntament de Perpinyà de l'OPLC no va ser posat en causa, tot i que, això sí, en cap moment semblaria ser que l'Ajuntament de Perpinyà s'interessés ni tan sols participés en cap de les reunions. Avui, però, doncs, el Consell Municipal de Perpinyà, la majoria d'extrema dreta, ha decidit fa pocs dies retirar-se de l'OPLC i no pagar més aquesta ajuda de 25.000 euros, i és al voltant d'aquesta qüestió que avui Iu, vols fer algunes reflexions?
4: Sí, dues coses, això que venes de comentar, però també la idea per justificar això d'ho reemplaçar per una espècie de no sé què, una espècie d'entitat que se diria Rosselló Mallorca, que això és molt interessant d'estudiar també, com busquen justificar l'injustificable creant manipulacions de la història, negacionisme o revisionisme almenys, no?, de la història, amb col·laboradors que són historiadors, i amb l'universitat, per exemple, que calla. Doncs em sembla que tot això val la pena documentar. Alors, això jo m'estranya pas que brilli, és una voluntat purament ideològica, que té pas cap raó de realitat o d'interès del territori, aquesta mesura. 25.000 euros per Perpinyà no és res, no? És un 4 grans de blatindi, no? 25.000 euros és molt poc. Doncs, si voleu, és una voluntat purament ideològica de fer callar tot el que és. La gent parla de la llengua, ben entès, perquè és l'ofici de la llengua, però va més enllà. El fet que hi ha la cultura, la memòria, la llengua, ben entès, i sobretot el sentit del territori, el sentit de tenir un territori obert ara, i ben entès, si voleu, la realitat, el que volen ideològicament, sense agafar en compte cap moment l'interès de la gent de Perpinyà o del territori, és reactivar una frontera ideològica que al dia d'avui a poc a poc s'esborra, no? Utilitzant una frontera política, si voleu, purament política o ideològica, i ben entès, utilitzant, si voleu, encara la frontera mental que tenen l'administració, els molts polítics francesos i molts ideòlegs jacobins. La realitat és això, és això. Jo diria sortir 25.000 euros de l'Ofici Públic de la Llengua Catalana és un signe d'això, però va més enllà. Però això, per poder passar això, cal prendre mesures, i ho fan, que desenvoluparien una mena de repressió, de retorsió, d'intimidació de manera brutal i totalment injustificada. I per això, si voleu, cal altra part justificació a aquesta brutalitat. Cal inventar un discurs, una història, no? un storytelling, se diu ara, jo crec, dins d'aquesta llengua glupixa, fet de mentides, de menyspreus, d'acusacions infundades, per fer callar finalment la consciència. Perquè se suposa que aquesta gent té una consciència. Una consciència que és pas tot a fet qualcom que és bo pel territori. Aquesta consciència molts la tenen. Si pas si tots la tenen, els ideòlegs purs segurament la tenen pas, però els idiots útils, és així que se diu en la història, la tenen aquesta consciència. I cal la fer callar al profit de l'ideologia per justificar l'injustificable. Perquè això, aquesta manera de treure Perpinyà la catalana, de buscar tot el que més o menys és català, és totalment injustificable al dia d'avui, totalment injustificable. I el que serveix per això és un revisionisme històric, un negacionisme, però vam pas fins aquí, però un revisionisme històric, que és una eina vella com el món, això, eh? I també, si voleu buscar per passar tots sols aliats ideològics que tenen exactament la mateixa ganes de manipular la història, de fer un revisionisme històric. I ho ha entrapat, ben entès que s'entrapa d'això. Vox, per exemple, o el PP, però sobretot Vox, finalment, a Mallorca, per exemple. I doncs, a partir d'aquí s'ha inventat, si voleu, una història totalment, un relat històric totalment fals, on hi ha pas cap verí de veritat històrica, no? Hi hauria una mena d'entitat rossellonó-mallorquina que té per res a veure amb el català. Hasta el català que se'n parli així és pas català, no? Això també és tan estúpida com d'altres coses, no? Però tot això és per fer callar una consciència, algunes persones, unes consciències, en dient, no, això, vos fem una història, així justifiquem la injustificable. Això, aquesta manera de fer, és sempre, sempre, sempre, sempre el camí de la dictatura, de gent que volen la dictatura, sempre. Si mireu el que van fer els nazis, per el que ha fet Franco, el que han fet els soviètics al temps, el que fan ara alguns, no? Fan un relat, hasta el que fa Trump, si voleu. Fan un relat històric, negacionisme, revisionisme, per fer callar la consciència de gent que diu no, és pas això, és pas exactament això, sí, ideològicament té de ser això. I doncs hi ha gent que segueix. I això s'ha vist, per exemple, quan un senyor que coneix bé la història, i s'han vist un petit moment d'aquest Consell Municipal, un senyor que coneix ben bé la història, doncs que sap ben bé que això és pas cap bri lligat a la realitat, desfensava això, no? I això em sembla que és el pitjor del pitjor que se pot imaginar. Un que sap ben bé, perquè tothom ho sap, intenta convèncer els que no saben que finalment cal seguir aquesta manera ideològica de veure la història i pas la realitat que tothom veu per tot arreu.
3: Justament, Iu Escapa, parles de revisionisme històric i en aquest sentit, doncs, per fer revisionisme històric se suposa, efectivament, que calen complicitats també d'historiadors.
4: Ben entès, i són. I jo em sembla que aquells que buscaven justificar l'injustificable ho acataven al cap, veus? Perquè el projecte és de fer acatar el cap a la gent. Ben entès? Perquè els que són purament ideològics i els que segueixen sense posar, sense preguntar, sense cap dubte, tot això és normal, no? Això diries normal, dir l'història s'ha vist molt, no? Aquesta gent serà els primers que pagaran el preu el dia que tot sortirà mal, si voleu, perquè un dia sortirà mal tot això, doncs, però però en plus hi ha els altres que saben. I el Genicino ho explica molt bé, això. Tothom sabia que mentien, ell ho sabia que mentien, sabien que mentien i tothom se callava. No. I estem aquí. I estem d'una manera o d'una altra. El sembla derisori, no? Perquè 25.000 euros i tot això, però no ho és. No ho és. És que és veritablement una estratègia. No? Una estratègia, jo crec que molts no entenen que és una estratègia, pensi. Però els que els ideòlegs ho saben que és això. I doncs cal fer, utilitzar gent, és per això que dins un llenguatge històric, sense és pas un insult, és un terme històric, els idiots útils, no? És un terme de Lenin, això, però que se pot aplicar a tothom. Cal idiots útils per fer callar la consciència o la lucidesa, o la luciditat, si m'ho diu en català, de la gent. I per això cal inventar una història. I això em sembla molt més greu que 25.000 euros, perquè 25.000 euros és una pena, no? Faltaran, però poden trapar altres solucions, no? Que lluitar per trapar solucions. Però construir aquesta història d'un relat i intentar de la fer passar de la gent passa d'una manera o d'una altra, aquesta. Utilitzant gent que saben que és mentida, que saben que és una història, que saben que nosaltres sabem que és una història i per això ho fan encara.
3: És també per això, Iu, que com a mínim t'estranyes o lamentes que la Universitat de Perpinyà, que a més també fa part de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, l'OPLC, no hagi reaccionat fins ara en aquest afer?
4: Sí, em sembla que sí. Pas únicament l'universitat i tota la gent que ho saben, no? I que saben que és una manipulació. Veieu? Pot ser periodistes, pot ser professors, pot ser gent de l'universitat, pot ser polítics, pot ser simplement gent que tenen consciència. I jo em sembla que això és el pitjor, perquè finalment el que reixen és això. És fer una intimidació, no? Perquè això, dit, ja agafarem els diners, és una intimidació. Perquè la universitat pot ser, té malestar també de la vila de Perpinyà pels diners. I doncs, si aneu pas dins el sentit ideològic de nosaltres, vos traurem els sous, no? Això és clàssic, també. És una intimidació. I pot ser també que poden tenir por de trapar o de ser citats a la justícia perquè són pas d'acord, no?

0: coses per menjar per tot arreu, només els diners, no? És vell com el món, això. Cal treure els recursos de la gent que siguin per menjar, abans de l'edat mitjana o fins al segle XX, encara se deu trepar en molts llocs del món, desgraciadament, o si no, els diners, que és priu. Si pels diners pots pas fer res, no? I doncs, si voleu, la gent se calla. Alguns pensen segurament que és una bona cosa, els idiots útils de Lenina, i d'altres s'estem pou, ho se callen, i doncs tot això passa com si era normal, no? Voilà, com si era normal. És una estratègia fàcil a veure, en canvi ho explica molt bé això, és l'estratègia de fer callar la seva consciència per imposar per la brutalitat, i evidentment quan aquesta gent tenen el poder, aquesta brutalitat per anar fins a l'execució de gent o l'encarcelació de gent, tot això, que és per fer callar i per fer una visió del món únicament a partir de la ideologia. És això que vivim, aquí. I això és completament, per jo, i me sembla que moltes persones ho poden compartir, és completament el contrari que tindrien de fer en aquest moment. Perquè acusacions d'independentisme del Rosselló, tot això és una grossa boricada, no? Si voleu. Però l'interès que tenim nosaltres és de treballar dins d'un territori obert, que va fins a Barcelona, fins a Catalunya, a València i tot això, i encara és el que se fa, no? Seixalde, per exemple, existiria pas, hi havia pas les coses de València o Barcelona i tot això. I cada vegada més hi ha més joves d'aquí que van estudiar allà. Cada vegada més hi ha gent que van agafar l'avió a Barcelona. Cada vegada més hi ha gent que desenvolupen coses amb la gent de Figueres, de Girona o altra cosa. Cada vegada més l'Europa ajuda a fer projectes transfrontallers. Cada vegada més la gent se felicita de l'hospital transfrontaller. I ells, tot això, no encaixa amb la llur ideologia. I doncs no pensen en l'interès general. Pensen únicament a desenvolupar la seva ideologia. Amb interès particulars també, clar. Això és una altra cosa. Veieu? Aquest sistema és un sistema molt conegut. És pas cap bri una sorpresa, això. Per una persona que té un mínim interès de la història, tot això és pas una persona. És per això que cap historiador tindria d'intentar justificar aquestes coses, no? Hem agafat 25.000 euros per fer un institut rossellonu mallorquí, un tirant amb això, 25.000 euros per un institut rossellonu mallorquí, que faran amb 25.000 euros? Res. Res, no? Res. Bé, això és una història, és el relat per s'adonar amb una consciència.
1: Eren, doncs, les reflexions dues capa al voltant d'aquesta decisió de l'Ajuntament de Perpinyà de retirar-se de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i de crear la seva pròpia oficina. Iu, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i també recordem a radioarrels.cat.
0: Molt bé, gràcies i bon dia.
2: La vida, la cultura, la política, la gent. Impressions sobre el nostre temps amb Iu Escapa a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Sisena part. Josep Maria Figueres. Precedentment hem parlat del respecte i de les amistats del mestre Pau Casals amb les monarquies. No és contradictori amb la república?
1: Bona qüestió. La república és una esperança de millorament social. Aquesta paraula esperança ho reconeix. Apareix la paraula Audoda, el nom del vaixell rus que porta la revolució, Audoda, com a voluntat d'un nou món, d'un món millor, d'un món que porti la justícia. És el que li diu el pare de l'escriptor de Teresa Pàmies, el Josep Pàmies, amb un terratiner valer. Diu, ara el meu fill podrà estudiar. Volen l'ensenyament, però és que també volen l'alimentació. I Marcel Domingo, ministre de la República, farà la inauguració d'una escola cada dia, que es diu aviat, cada dia. Per tant, l'ensenyament serà consubstancial amb la República per promoure de facto la igualtat.
2: Ell era republicà.
0: Es tracta d'una entrevista a Marta Casals Istomin, viuda de Pau Casals, a una emissió de TV3.
2: Tenia simpaties per la república, per la democràcia i perquè permetia que l'obra cultural, que moltes coses poguessin millorar i el nivell de vida de moltes persones, això era l'esperança, naturalment. Però inclús això no va disminuir el seu efecte per a la família real.
1: La república, per tant, es veu com un element d'igualtat. Tindrà els seus errors, les seves precipitacions, però la república no fracassa per ella, sinó que fracassa perquè uns militars es rebel·len i, com va fer Pinochet amb Allende. Per tant, no guanyen eleccions, doncs ho farem amb la punta del fusell. I s'ha acabat la broma, és a dir, la dictadura. La població en aquell moment era majoritàriament republicana, menys a Catalunya, absolutament. I les eleccions es guanyen el 31 amb una proporció de majoria absoluta. No unànime, la Lliga té força, evidentment, i serà un 60-40 o 70-30, però ciutats i el món urbà guanya i de forma absoluta la república. Casals participa d'aquest sentiment majoritari del poble català de la república per la igualtat i per la justícia, que són els seus valors, i per la llibertat. Ell es deixa retratar votant amb una urna al Vendrell. Aquesta imatge, per tant, hi és. Però és que participarà en la república primer en el concert que es farà de celebració l'any 31, en el qual doncs es voldrà fer les festes, i aleshores aquestes festes de la república, qui més millor que Casals per poder actuar. El 32 faran un homenatge després de la duríssima campanya per l'Estatut retallat, amb una campanya de premsa hostil terrible, faran un gran festival també, i Casals allà hi serà. Serà un homenatge al president de la república que vindrà, etc etc. Però l'any 32 trobarem doncs aquest altre concert. I també encara n'hi haurà un altre, que és quan al començament, el 36, abans de l'esclat del conflicte, hi hagi un altre concert amb el congrés que farà l'Associació de Música, d'Estudis de Música, en la qual doncs Casals farà un concert, però també farà el Parlament. I aleshores en aquest Parlament diu unes frases ben boniques i ben representatives d'aquesta vinculació que ell tindrà amb la república. Per tant, ell fa el que sap fer, que és tocar. I tocar, doncs, quan hi ha l'enterrament d'un músic o l'homenatge d'un músic, sigui Rovira i Virgili o sigui Pompeu Fabra, poques paraules d'idà, diu, deixi'm anar a buscar el violoncel. Per tant, en el tercer congrés de la Societat Internacional de Musicologia, que tindrà lloc a Barcelona l'abril del 36, Casals farà el Parlament. El Parlament el podem veure gràcies a la Revista Musical Catalana i també doncs, a les actes d'aquest congrés. Per tant, aquests concerts, el de l'any 31, el de l'any 32, el de l'any 36, són simplement un exponent d'aquesta vinculació. En aquest congrés internacional diu: a vosaltres, musicòlegs i historiadors, és un congrés acadèmic, la meva veneració i reconeixement. Ens heu recreat la música dels segles i ens heu fet reviure de la vida musical mil·lenària dels pobles civilitzats. Amb les vostres recerques ajudeu i faciliteu el nostre camí. Aquí expreso el meu desig que coneixement i inspiració estiguin cada cop més estretament units. Agraeix doncs, que hagin vingut especialistes d'arreu del món i Catalunya s'hi aboca. I hi ha concerts, hi ha actes, etc. s'aboca amb aquesta iniciativa. Però la defensa de la República, també durant la Guerra Civil, la farà amb tres grans concerts. Farà un concert pels ferits de guerra al setembre del 36, que serà aquest concert que es retrata tal, que es descriu tan bé, en el que els mutilats i els ferits estaven envenats, no podien aplaudir. I aleshores aixecaven les crosses. Es passa a recollir, diu Jaume Miravitlles, un dels organitzadors del Comitat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Miravitlles Navarra, diu, passaven a recollir, diu, i vaig veure un anell que sabia que era el de Casals. És a dir, que aquella generositat que deien, diu, a més de fer el concert, no portava diners, diu, dona un anell. El segon gran concert el farà l'any 37, quan hi hagi el segon congrés d'escriptors antifeixistes que fa a Barcelona i al Palau de la Música hi va companys, hi van autoritats, etc. es fa també aquest concert. El tercer, aquest l'organitza el Govern Central, farà els programes en castellà a Barcelona, al Liceu, quan el Govern de la República ve a Catalunya, a Barcelona, des de València, hi ha una acció de castellanització, tot ho fa en castellà, i els concerts al Liceu, amb músics catalans, amb públic català, i ha de fer la propaganda en castellà. Si els anteriors, el del 36, dels fedits, el del 37, dels escriptors, i el 38, que serà un concert de suport pels infants, Casals hi anirà. Casals té una gran fleca pels infants. Pels infants, sempre que pot donar dades doncs, el que pugui pels infants. I la seva il·lusió que ha estat que un dia a l'any tots els infants del món toquessin a l'unisson una peça musical. Bé, doncs, en aquest últim concert es farà una crida, com amb l'anterior, per la República, demanant recursos per la República. No serà el que algun diari diu, Casals, ambaixador de la República, no arriba d'això, no fa una acció de propaganda, però sí que ell, quan li pregunten, parla. I quan parla no li agrada el del començament, com a poca gent li agrada el que van fer els gàngsters i molta gent de la FAI que en diuen incontrolats, però que estaven ben controlats perquè tenien llistes de persecucions contra persones que l'únic delicte que tenien era haver estalviat la seva vida i tenir uns camps o anar a missa. Per tant, això va fer molt de mal i la imatge de França del govern espanyol encara potser ara per avui perduda en aquest sentit. I Casals, per tant, doncs, amb les seves gires que fa, va des d'Egipte al Marroc i des de Buenos Aires fins a on pot tocar, a Anglaterra, etc. I les seves intervencions, quan li pregunten, contesten. Els concerts no fa mítings, però si li pregunten als periodistes abans o després, i li pregunten, ell parla, i parla clarament. La gran acció serà a posteriori, a partir del 39 es pensen que hi hagi aquesta acció de que traguin els dictadors com Franco i aleshores doncs, en veu de que no arribarà a publicar articles que escriu ell com el del New Chronicle o cartes que enviarà i d'aquí la seva gran relació amb en Kennedy com l'havia tingut també doncs, amb en Truman que els envia cartes en el que no parla només de la pau amb la qüestió de l'amenaça nuclear tan angoixós en aquest moment, sinó per l'acció de que vol que impedi la justícia, vol que impedi el que sigui una societat més justa. Per tant, pau, però no una pau basada en l'autoritat, i el silenci d'aquell, diguem-ne, ordre, sinó basada en el respecte de la justícia. Aquest és l'ideal de Casals. I per això es manté en una república. Com hem dit abans, i s'ha agraït amb la monarquia, amb la reina Maria Cristina, que li dona la beca, amb els seus fills que havia jugat junts, etc. Li donen formació, li ensenyen llengües, etc. Ell havia après el francès a les estades a París, havia après també l'anglès, i per tant ens trobem amb un políglota que té una sòlida formació. Quan ella ha d'escriure i parlar, els seus parlaments són molt meditats, semblen espontanis, però són meditats. El parlament que fa a les Nacions Unides espontani, que no és llegit, ho diu tot i ho diu amb unes poques línies. Comença parlant de la mare i fa sortir Catalunya. I si cita Espanya és pel seu paper dèspota, diu Catalunya avui una província, província amb la concepció romana de territori dominat, avui una província d'Espanya.

Era la sisena part de Pau Casals, Una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Ràdio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Maurí, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram. La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: Som el dijous 13 d'agost. Bon dia. Unes temperatures de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Demà les mínimes seran de 24 graus a Perpinyà i a Serret, 22 a Prats de Molló, 25 a Prada, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 36 graus al Rosselló, 37 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 29 a Cerdanya. Dissabte al matí les temperatures seran de 24 graus a Perpinyà, Prada i a Serret, 20 a Prats de Molló, 15 a Manlleu i 16 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a tot el país, menys a la plana. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 32 al Conflent, 24 al Capcí i 26 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
3: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
6: El 13 d'agost del 1976 neix Feliu Ventura a Xàtiva. El cantautor del País Valencià va ser evidentment influenciat pel Raimon, però finalment s'ha acabat dirigint cap a un estil més aviat de pop-rock acústic. L'any 1996, amb 20 anys, Feliu Ventura va gravar la seva primera maqueta en format caset, abans de publicar el seu primer disc l'any 2000, Estels de Tela. Col·labora habitualment amb el guitarrista Borja Penalba, que també va produir l'any 2003 el disc Barricades de Paper, que va desencadenar una gira conjunta a través dels Països Catalans amb en Lluís Llach, amb qui va publicar el 2006 un directe anomenat Que no s'apague la llum. Escoltem Un país de carretera, una cançó del disc Música i lletra de Feliu Ventura, publicat l'any 2011.

alça-li i camina. Nostres ulls, avi,

El que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte popular, i no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'ho dic Valentina i tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la piscina i a la brera.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Estimats Reis d'Orient, m'he portat malament. Un any més he tornat a fallar.

0: Estimats reis d'Orient, m'he portat malament.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A la manera 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: del mar.
1: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: Escolteu Radio Arels.
3: A Montescot, 95.

0: no existeix. El primer cop de seny se n'ha sortit. Tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: El volum 95 i 88.2.
2: Veieu? Seguir que ens ho m'envolaré. Ve lliure com en rai de res, sense un voler, sense bretxes. Veieu? Deslliure de tot soc espès. Lança per revolent del vent, sense ser ni banyat més.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances...
3: Escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

diríem neguit, el petit flautista traït. I la cambra on em van parir seria massa poc per mi, en lloc d'un llit de palla humil, voldria llençols blancs de fil.

tothom diríem neguit, el petit flautista traït. I trobaria molt tronats els pares i els avantpassats.

parlava a la meva clau, m'inflaria com un gripau i tothom diria amb neguit el petit flautista traït. Ja no em voldria pas casar amb qui em va concedir la mà. El meu cognom

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: A les Garrotxes, escolteu Radio Arels
2: al 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio
1: Arrels. Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

estrelles arregen per dar-te consol, per dar-te consol. La lluna, la primera,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.